En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
1: Aquí i ara, actualitat.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, diumenge 14 de juny del 2026. Avui El Suplement, tertúlia, Muriol Marc, Núria Oriols, Carles Monguilot i Marta Monforte. A les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Rodon. Just després, declaracions d'amor solemnes, avui històries des de l'altar, històries de matrimoni, parelles que s'han demanat de casar de les maneres més originals possibles. I podeu dir la vostra també al 93207474, a partir de les 10 obrim línies. A les 11, Marina Laminos amb el seu Malalts de Ràdio, fem arqueologia de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio. També tindrem les Amigues de les Arts amb les recomanacions de restaurants i de pantalles de la Marta Ferrer i la Rosa Rodon. A l'eclipsi del Suplement, les nits d'Andrea Vilallonga, professora d'Operació Triunfo, assessora en imatge i comunicació, i acabarem amb el Roger Mas i el David Carabén, el Demà ho deixo. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger. I avui comencem explicant-vos que 3 persones han mort en accidents al medi natural en les últimes hores. Ahir, un d'ells és un jove de 18 anys que s'ha ofegat al riu Llobregat quan es banyava a la resclosa de l'Ametlla de Merola, al Berguedà, amb altres nois. Un altre accident mortal ha estat el d'un home d'uns 80 anys que feia submarinisme al costat de l'illot de Sencalladora, al davant del Cap de Creus, a Cadaqués, a l'Alt Empordà. I a l'Inza, al Pallars Sobirà, una persona morta en caure d'una altura de 100 metres al port de Madacorba. D'altra banda, agents de la Policia Judicial de la Comandància de Girona investiguen l'empresa que va llogar la moto d'aigua al noi que va desaparèixer dimecres mentre feia una sortida a la Badia de Roses amb dos companys. Els agents han trobat contradiccions en les versions de l'empresa i dels dos amics del menor. Més coses. Els sindicats educatius contraris als acords signats fins ara amb el govern es tornen a manifestar avui a Barcelona, avisant també de noves mobilitzacions al curs vinent. La manifestació d'avui començarà a 11:45 als Jardinets de Gràcia i acabarà a plaça Catalunya. Calculen que a partir de setembre les peticions de millores laborals hauran de conviure amb un debat de fons que és la reforma del sistema educatiu, i creuen que el punt de partida és garantir la inversió del 6% del producte interior brut en educació i reformar la LEC, la Llei Educativa de Catalunya, que consideren que ha quedat obsoleta després de 18 anys. David Canyo, portaveu d'USTEC.
3: Ja fa massa anys que van aprovant una llei que arribarien al 6% i no ho estan fent. Ja fa molts anys, 18 anys, de la Llei d'Educació de Catalunya i ha quedat obsoleta. El seu desplegament en forma de decrets ha generat més malestar i més insuficiència educativa, més mals resultats i moltes de les qüestions de conflictes, de malestar educatiu, com ja vam plantejar i intuir quan es va aprovar, quan USTEC vam defensar que no s'havia d'aprovar aquesta Llei d'Educació.
2: Estabilitzat l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, a la Segarra, el foc, el primer important d'aquesta temporada, afecta mig centenar d'hectàrees. Els bombers hi continuen treballant tota aquesta nit per evitar una represa del foc amb l'entrada de vent de marinada d'avui. L'incendi ha començat en una zona al límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls, com ha explicat l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casoliva.
4: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
2: I a Barcelona, un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha impedit que es trobessin al centre de la ciutat una concentració del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional i una manifestació antifeixista que volia impedir-la. Els Mossos han colpejat amb les porres alguns antifeixistes que han intentat creuar el cordó policial. Un dels seus portaveus denunciava la permissivitat amb l'extrema dreta i assegurava que continuaran protestant contra les seves convocatòries.
5: Quan Núcleo Nacional o qualsevol organització feixista vulguin normalitzar, nosaltres estarem allà, el jovent proletari estarem allà, parlant-nos al llarg!
2: I multitudinària protesta antiracista a Belfast ahir al vespre, també després dels aldarulls anti-immigració dels últims dies. Els discursos ultras han atiat la situació en un territori on grups minoritaris miren de fer revifar la violència del conflicte nord-irlandès. I el Museu Can Màrio de Palafrugell exposa un recull d'escultures inflables d'Anna Irina Rossell, que proposen una reflexió sobre la respiració com a gest bàsic i que ens fa alhora vulnerables. Una mostra concebuda com un gran pulmó que viu i crea amb cada entrada d'aire. Es podrà veure fins al mes de novembre. Des de Girona ens ho explica la Maria Rovira.
6: L'exposició Neix en l'aire, la primera flor, explora la importància de la respiració com a experiència física i emocional, i ho fa a través d'unes instal·lacions que s'inflen i desinflen, elements sonors i també alguns grafits que ha dibuixat l'artista seguint el ritme de la seva respiració. Ho explicava la mateixa artista, Anna Irina Rossell.
7: Enteníem l'exposició també com un pulmó de pulmons i un espai que conté moltes respiracions. Hi ha diferents moments a l'exposició on van apareixent, com recent ara, no?, aquestes respiracions i aquestes membranes que s'inflen i es desinflen, i sobretot com que es comuniquen a través del cos i no tant des de la paraula o des de l'oralitat, no? Que és una idea i un concepte que porto investigant. A través de l'escultura investigo al voltant d'aquestes temàtiques.
6: Anna Irina Rossell s'ha especialitzat els darrers anys en l'experimentació amb materials tous i inflables, a través dels quals canalitza tot allò que no es troba en la paraula i ni tan sols en la imatge, el desbordament, el contagi, l'asfíxia o allò que existeix però no es manifesta. L'exposició es complementa amb dibuixos fets amb grafit al ritme de la seva respiració, que són també un diàleg entre materials.
2: I en esports, l'Atlètic Barcelonet ha fet història i s'ha proclamat campió de la Champions masculina de waterpolo per segona vegada. Els mariners han guanyat la final al Prorreco italià per 17-16. D'altra banda, avui a les 6 de la tarda, el Barça d'handbol jugarà la final de la Champions a Colònia contra el Fuxe de Berlín. El partit el seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. En bàsquet, el Barça es va classificar ahir per a la final de la Lliga CB, guanyar 76-85 al Tenerife. Avui a les 8 la penya buscarà allargar l'eliminatòria contra el València amb un triomf a l'Olímpic de Badalona. En futbol, el Sabadell ha perdut per 1-0 contra el Zamora a l'anada de la final per l'ascens a la segona divisió. La tornada jugarà a la Nova Creu Alta divendres de la setmana que ve. El Mundial de Futbol, Qatar 1, Suïssa 1, Brasil 1, Marroc 1, Haití 1, Escòcia 0. En motor, el pilot de Mercedes, George Russell, sortirà des de la pole al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, la tercera per a ell aquesta temporada. Estarà acompanyat per Lewis Hamilton a la primera fila, mentre que a la segona hi haurà l'actual líder del Mundial, Kim Antonelli, juntament amb l'actual campió del món, Lando Norris. La cursa serà a les 3 de la tarda, en directe per TV3 i Catalunya Ràdio.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
8: El meu amor dins el puny floreix al maig fins a juny.
9: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
11: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
12: Si Pau Casals veiés la situació de Catalunya avui, li produiria una angúnia molt forta.
11: Aquest diumenge el periodista, filòleg i escriptor Toni Strubel.
12: Fixem-nos en Portugal. És un país que no hi ha una extrema dreta com Vox. Aquí vivim en l'herència del franquisme, i això té un preu terrible.
11: El divan, el valor de la conversa.
12: No pot ser que la nostra generació sigui l'última que tingui fills que parlin en català.
11: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Ben d'hora, ben d'hora, cada diumenge al suplement, Elisabet Pedrosa, l'Ofici d'Educar. Som-hi.
13: L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio.
14: La Carme Tió de Pol era una persona que transmetia valors sòlids d'amor i respecte per a la infància.
15: Va deixar una empremta profunda, silenciosa i immensa, amb moltíssimes vides de mestres, educadores, mares, pares. Tenia una capacitat extraordinària per escoltar sense jutjar, per comprendre més enllà de les paraules i oferir llum en moments d'incertesa. Ens va fer reflexionar sobre la pràctica pedagògica diària, sobre la qualitat de les relacions amb els infants, entre els infants i amb les famílies. La Carme va ajudar incomptables pares i mares a mirar els seus fills amb uns altres ulls, a entendre'ls, a comunicar-s'hi, a canalitzar emocions i a construir vincles sans i respectuosos. Tenia una capacitat extraordinària per escoltar sense jutjar, per comprendre més enllà de les paraules i per oferir llum en moments d'incertesa. Gràcies a ella, moltes famílies van trobar respostes, però sobretot van trobar confiança. Confiança en els seus fills i confiança en ells mateixos, com a pares i com a mares.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit Tere Esteve, directora de l'Escola Linus. El 9 d'abril passat va morir la psicòloga Carme Tió de Pol. Una dona avançada al seu temps i un referent al nostre país que va tocar el cor de molts professionals, famílies i criatures. I ho va fer perquè tenia l'habilitat d'observar i escoltar sense jutjar, acollir i calmar de forma amorosa, amb convenciment i autoritat. Com la família, on hi havia crits i discussions. I la Carme els va ajudar a millorar el clima familiar. I al cap d'un mes el pare va explicar emocionat què li havia dit al seu fill: "M'agrada la família que m'ha tocat". La frase que va donar títol al seu llibre i es va convertir en far d'un grapat de generacions. Del llegat de la Carme Tió de Pol en parlem amb
16: Sílvia Palou, mestra i formadora de mestres, psicòloga de tres sentits i autora de Sentir i crecer, el crecimiento emocional en la infancia. Anna Ramis, mestra i pedagoga, autora de 0 a 3, res de pantalles. Xavier Blancafort, membre d'un grup de pares de la Carme Tió de Pol, i Sílvia Blanc, doctora en Psicologia de l'Educació i professora del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació de la UAB, psicòloga del BES i autora de Com redissenyar les reunions amb les famílies. I acabarem amb els llibres per somiar del Jaume Centelles.
2: L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa. Doncs avui a l'Ofici d'Educar, el llegat de la psicòloga Carme Tió de Pol. La Carme Tió de Pol va venir per primera vegada a l'Ofici d'Educar de Catalunya Ràdio el 2014, aquell primer dia, i sempre entreveia en ella la seva mirada de nena entremaliada, intuïtiva, empàtica, tendra i compromesa 100% amb la infància. En aquell primer programa vam parlar de la por i de la valentia, i ens va dir: "Jo faig psicologia de la normalitat. Aprendre a relacionar-nos positivament els uns amb els altres, afectuosament, perquè ens dona força per viure feliçment". I després va seguir venint i en un altre programa, M'agrada la família que m'ha tocat, ens va dir això:
17: "Cada criatura és diferent i cada pare i cada mare és diferent. Per tant, les maneres de relacionar-se han de ser diferents amb cada criatura. I aquesta és una de les coses que dificulta, no?, l'educar, perquè un creu que fent el mateix cada fill la cosa ja anirà,
18: no? Els resultats
17: seran els mateixos, i resulta que no.
18: No és matemàtic.
17: No és matemàtic, i resulta que amb uns els hi va bé la manera de fer dels pares, la que els hi surt, i en canvi hi ha algun altre que s'encalla, per dir d'alguna forma, no? Costa molt acceptar aquesta diferència, i costa molt d'acceptar que: "Ostres, si aquell pare fa això i li va bé, per què a mi no em va bé? Bueno, resulta que és que tu no ets com ell i la teva criatura tampoc és com el fill d'aquest, no?" En el moment en què hi ha aquesta acceptació, també hi ha un cert relaxament, diríem, o de desangoixament dels pares que tenen aquesta sensació de que són mals pares, no? I penso que hem de sortir d'aquesta història de que els pares són mals pares, sinó que els pares hem d'aprendre.
2: Un dels mèrits de la Carme és que va ser pionera a l'hora de fomentar això, els grups de reflexió familiar, no? Perquè deia que molts pares i mares la primera criatura que veiem és la nostra, no? I que arribem molt perduts a la paternitat. Deia: "Aprenem a fer de pares i mares en marxa, no? I fer-nos una oportunitat per descobrir-nos i per ser adults de referència amb autoritat i evitar que els fills, atenció, deia ella, es converteixin en petits tirans inútils". I alertava
19: no per això deixaran d'estimar-nos. Benvingudes Sílvies, Anna i Xavi, avui en aquest homenatge, en aquest recordar la Carme a l'ofici d'educar. Començarem per tu, Anna. Tu dius que el llegat de la Carme Tió de Pol és revolucionari, perquè no contemplava la criatura com un individu, sinó com un entorn família i educadors que té cura d'ell, un espai que facilita que la criatura floreixi. Que bonic, eh, això? I que té en compte que l'infant té el potencial per créixer, però que necessita l'entorn familiar. Una mirada molt bonica cap a les capacitats de l'infant i cap al paper de la família. Dius, Anna, que hi ha tres paraules que s'interessen.

0: M'ha encantat, després anant per escoles fent formacions, trobar mestres o trobar alguna família que ho tenen com a hashtag familiar, com a identificador de la seva família, perquè han llegit o perquè havien estat en un grup de la Carme. I dius, oh, que bé, quina sort que es vagi escampant el bé que feia la Carme.
1: Vosaltres vau treballar juntes als anys 90, quan tu treballaves al Departament Pedagògic de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, i algú et va parlar de la Carme per formar educadores de 0-3 i vau fer juntes un curs que dius va tenir èxit i va ser preciós, no? I expliques que es va crear una relació intensa i com que tu tenies fills petits, llavors tu anaves posant a prova tot allò que explicava la Carme, no? Per clar. Tant, està comprovat i funciona, no?
0: Exacte, o sigui, jo quan arribava a casa després d'haver fet un consell de redacció del FEAC o de fer cursos, clar, el primer la meva parella, mira això i allò altre i allò que vam fer i calla que la Carme què hi diria i tal. I després estàvem en un grup de parelles i ho escampàvem. O sigui que teníem com una onada domèstica del que jo anava aprenent professionalment amb la Carme.
1: En tots aquests anys, si haguessis de destacar alguna cosa molt rellevant que tu has après d'ella, què diries?
0: Jo diria que ella escoltava les criatures amb els ulls, perquè deia allò de criatura que mires, criatura que millora. I és això, tant els fills com els alumnes, si te'ls mires, pel fet de sentir-se, ostres, soc objecte d'atenció, les coses ja van diferents. Si hagués de sintetitzar, això.
1: Avui a l'Ofici Educant anirem sentint testimonis durant tot el programa. Marta, benvinguda. Amb qui comencem?
2: Mira, amb la Tere Esteve, directora de la Llar d'Infants Linus, que la Carme va acompanyar durant 25 anys i que ens explica com es van conèixer i també el seu llegat.
3: La Carme i jo ens vam conèixer l'any 91 en el Congrés del Joc i la Joguina. Vaig escoltar la seva ponència. Per mi va ser una gran descoberta. Casualment, aquell dia vam coincidir a l'hora de dinar, que va ser un xerrar sense parar. A partir d'aquí va començar el nostre idili professional. Vaig tenir el privilegi de compartir amb ella una etapa molt significativa de la meva vida professional durant 25 anys, quan jo era directora de l'escola Linus i ella la nostra assessora psicopedagògica. Recordo la seva serenor, la seva claredat i aquella manera tan seva de fer fàcil allò que en certs moments podia ser difícil. Mai imposava, mai jutjava. Acompanyava. I en aquest acompanyar transformava maneres d'educar. La Carme ens deixa un llegat preciós, el de mirar amb més empatia, escoltar amb més atenció i acompanyar amb més amor.
4: Jo vull anar tan a poc com un cargol, mama.
5: Les actituds, els valors, s'aprenen vivint-los. Si som empàtics amb els nens, ells ho seran amb nosaltres. Carme Tió de Pol.
1: La Sílvia Palau i la Carme Tió de Pol es van conèixer al grup d'educació infantil 06 de l'ICE de la UAB i durant 20 anys van compartir l'acompanyament a grups de famílies. Partint del sentit comú, ajudava a entendre les criatures sense jutjar, sense guió previ, i a partir de la conversa des del cor. La Carme, per la Sílvia, ha estat una mestra i una referent pedagògica i psicològica, i del llegat que ens ha deixat destaques la seva mirada de la infància i de les famílies i com acompanyava des del respecte, la confiança i el valor del joc. Destaques d'ella que sempre estava disposada a anar on la cridaven, amb el seu somriure permanent, i que vau compartir aventures i una amistat sincera. Sílvia, quina era aquesta singular mirada de la Carme?
6: Uau, sí, m'impressiona avui aquest programa i l'agraeixo profundament, perquè penso que és d'aquestes persones que després d'ella, les paraules que ara diguem semblen molt comuns, però la manera i des del lloc on ella les pronunciava i les vivia amb una coherència absoluta feia que realment fos com màgic, no? Feia canvis importants. Sí, dic que per mi va ser mestra perquè sempre ho dic, o sigui, jo penso que de la manera com he després anat treballant i conformat una miqueta la meva manera d'acompanyar els infants i a les famílies té molt de tint de la Carme, sí? La quotidianitat, no? Ella, per exemple, el menjar, el dormir, el joc, era per ella com la clau de poder entendre, no?, que els infants aprenen, no?, que tantes vegades mirem com aquestes seus comportaments que no són els que esperàvem o que són disruptius, com si ens volguessin fer mal, com si ens estan provocant, no? I ella sempre deia, és que estan aprenent, no? Ho deia amb una tranquil·litat i amb una contundència que realment deies, clar, és que és així, no? Aleshores, clar, veure que les famílies també, quan poden tenir aquesta altra mirada sobre els seus fills, fan un canvi radical perquè veuen la seva innocència, la seva encara no, capacitat per desenvolupar de tantes maneres complexes

0: no, que requereix el viure avui, per mi m'ha donat com una forma també d'aquesta psicologia de la normalitat, que jo la proclamo molt ara més que mai, perquè penso que aquesta cosa de patologitzar, no sé com es diria, no? Com mirar la...
1: Sí, fer de tot una patologia.
0: Sí, està sent molt greu, i sempre penso en la Carme de dir no, o sigui, els infants els hem de mirar amb ells com a personetes que estan aprenent i que d'alguna manera poder trobar aquesta forma d'expressar-se amb el que tenen, amb les capacitats que tenen, llavors no són, no? No són patologies, sinó aprenentatges, i això crec que ens fa molta falta, i la Carme va ser per mi una mestra gran amb això.
1: Destaca la influència sobre les famílies, però també sobre els professionals.
0: Sí, absolutament, o sigui, en aquest grup d'infància, no, que durant tants anys hem estat, i que encara hi és, de 06 de l'ICE de l'Autònoma, hem acompanyat a molts grups de mestres, i també la resposta, no, que des de l'escola també les mestres i els mestres necessiten tant de poder no perdre també aquesta mateixa mirada sobre els infants i sobre les famílies, perquè de vegades sembla que hi hagi una guerra encesa, quan al revés, no? El que deia ella, o sigui, tant un context com l'altre volem el mateix i per les mateixes criatures, i aleshores que important també aquesta seva conjunció que feia amb la mateixa mirada d'acompanyar les famílies i els professionals.
1: Doncs Marta, sentim famílies.
2: Sí, el 2007 a l'escola Bressol Linus van començar un grup de pares i mares amb la Carme Tio de Pol quan els seus fills tan sols tenien un any. Feien sessions mensuals de reflexió i acompanyament que van durar més de 10 anys. Ara sentim la Laia Botei, que és una d'aquestes mares.
3: I una de les coses més importants que penso que ens va transmetre la Carme és una gran confiança en la nostra capacitat de ser pares i mares. I també ens va acompanyar els adults amb una mirada amorosa, amb una escolta comprensiva, pacient, sense judici. És una meravella, tenia moltes ganes de fer-nos reflexionar i de fer-nos sentir capaços davant de totes aquelles pors i aquells neguits que sentíem, i també animar-nos a viure'ls amb una mica més de lleugeresa. Jo crec que el seu llegat és immens, i que va arribar en un moment en què teníem uns models de criança que sentíem que eren obsolets, i per molts de nosaltres va ser com un canvi de paradigma. Ens va parlar d'una criança basada en valors en majúscules, en l'amor, en l'empatia, en la tendresa, en l'honestedat i en un respecte profund cap a les criatures. No es tractava de fer infants de semblança nostra, sinó d'acompanyar-los perquè trobessin el seu propi camí. I per això ens donava molts arguments perquè fomentéssim tant com poguéssim la seva autonomia.
1: I què més va aprendre la Laia Botei de la Carme Tio de Pol?
3: I ens avisava del perill de la sobreprotecció, que a vegades ens costava tant d'evitar perquè els hi volíem evitar patiments, i deia que sobreprotegir-los els feia vulnerables. I ella tenia una capacitat magistral per fer-nos veure com posar límits d'una forma amorosa, però també d'una forma molt ferma i molt clara. No era partidària ni de càstigs, ni d'insults o de faltes de respecte, no cal dir-ho, ni d'una bufeta de temps, com a vegades es diu, només de conseqüències dels propis actes. I ella ens explicava que no es tractava d'exercir el nostre poder com a pares sobre els infants, sinó d'autoritat moral. Aquella que es va creant amb el tracte i amb l'exemple, i que permet anar creant un vincle segur i de confiança amb els nostres fills. I recordo com ens deia de no donar una imatge de pares perfectes als nostres fills, sinó que fóssim capaços de també de reconèixer quan ens havíem equivocat, quan fes falta. La Carme era una dona molt sàvia, molt lluminosa i amb una gran humanitat, i va ser una gran mestra de vida. Tant nosaltres com els nostres fills no seríem els mateixos sense haver-la conegut.
2: I alerta, perquè també sentim el testimoni de com ho va viure una de les nenes d'aquells primers grups de pares i mares amb la Carme, és la Laia Giol.
4: Els meus pares van assistir a la primera reunió que la Carme i la Tere van organitzar a l'escola Linus ara fa més de 30 anys, i en van sortir tan captivats que ells i altres famílies van anar a parlar amb ella i van organitzar el primer grup que faria la Carme. Jo recordo com de tant en tant em deixaven amb una cangur i anaven amb la Carme Tio. Jo pensava, deu ser una persona molt sàvia, perquè per mi, que els meus pares ho sabien tot, anaven a aprendre. I després van organitzar una petita excursió i vaig poder conèixer per fi la Carme, no? Recordo que se'm va acostar, em va donar la mà i vam passar una bona estona passejant juntes, collint floretes. Recordo perfectament com em vaig sentir, que li interessava realment allò que li estava explicant, i amb els anys vaig conèixer a la Carme des d'un altre vessant. Vaig començar a treballar al Linus i allà vaig descobrir una altra Carme, no? Recordo pensar, com pot ser tan clar i evident? Tot el que deia em semblava senzill i alhora tan difícil de veure. A partir d'aquí vaig fer moltes formacions amb la Carme quan tenia dubtes, m'obria les portes de casa seva amb la seva dolçor immensa, i amb el temps també vaig tenir el meu propi projecte i em va acompanyar Sentit. Per mi va ser un plaer i una satisfacció immensa.
2: I sentim què ens ha deixat la Carme Tió segons la Laia Giol.
4: Per mi un dels ensenyaments més importants que ens deixa la Carme és que les criatures són persones. I em sembla que dir això a dia d'avui encara continua sent bastant revolucionari, perquè, tot i que sembla obvi, no a tot arreu se les mira i se les tracta realment com a persones completes, amb dignitat, necessitats i amor, emocions pròpies. La Carme tenia una manera de mirar les criatures molt profunda, les respectava de veritat, les escoltava de veritat, i això, per mi, transforma completament la manera d'educar i d'acompanyar. I una altra cosa molt important que ens deixa és allò que ella sempre ens repetia tant, no? De viure en positiu i educar en positiu. Avui encara em trobo moltes famílies i sobretot ho noto molt a les xarxes socials, on sembla que gairebé s'hagi posat de moda explicar la part dura i negativa de la maternitat i de la paternitat. És clar que sí, no és un camí perfecte ni fàcil tota l'estona, però la Carme ens recordava una cosa molt important, que tenim fills per gaudir-los i no pas per patir-los. I crec que aquesta mirada seva tan amorosa i tan esperançadora avui ens fa molta falta.
5: M'agrada la família que m'ha tocat.
6: No ens agrada dir que no, ni manar tot el dia, perquè pensem que els nostres fills deixaran d'estimar-nos. I no és cert. Carme Tió de Pol.
2: Avui a l'Ofici Educant, temps de suplement a Catalunya Ràdio, lligat de la psicòloga Carme Tió de Pol. La Sílvia Blanc i la Carme Tió es van conèixer el 2003 a l'ICE de la UAB, el 06, i després van treballar juntes al grup de família i reflexionaven sobre la pràctica. I recorda sempre la gran generositat de la Carme, i també que era molt guerrera, dius. Vau treballar en un programa de serveis socials també amb l'Anna Ramis i vau fer molta pinya, expliques, fins que va empitjorar la salut de la Carme i et vas fer càrrec del seu grup de pares i mares, que també hi havia el Xavier, que avui també ens acompanya i en parlarem. Expliques que ella sempre iniciava els seus grups dient si hi havia alguna urgència. A veure, per exemple, posa'ns un exemple.
7: Sí, per la Carme era molt important el que era important per les famílies. Per tant, poder iniciar amb aquell neguit, amb aquell tema, aquella situació que per alguna de les famílies que estava en el grup, això era primordial, perquè parlar d'altres coses era banal. I aleshores, doncs, ella, doncs, directa o indirectament, tenia sempre previst, doncs, començar d'aquesta forma, no? Hi ha alguna cosa que us preocupi, hi ha alguna urgència. Ella ho feia anar d'una manera senzilla, que semblava que no fos estructurat, però sempre hi era. I era divertit perquè a vegades acabàvem una sessió i deia alguna família, el proper dia volem parlar sobre un tema concret, no? I la Carme em deia, veuràs com després del que parlarem és del que realment el mes que ve, no, els neguiteja.
2: El Xavi Riu ja ens ho explicarà, perquè deu recordar dies, temes concrets, escenes concretes. Com empoderava, Sílvia, els pares i les mares, la Carme Tió, amb aquests grups, no? Com feia que ells creguessin? Perquè ja hem sentit diversos, sí, testimonis, no? Que la gent acabava creient, jo puc.
7: Mira, diré una cosa que, com deia la Sílvia abans, era com màgica. Jo havia estat en grups que la Carme pràcticament no havia parlat en tota la sessió, i aquesta era la màgia. Era capaç de que es creés un clima on les famílies aprenien entre elles, compartien i s'empoderessin, és a dir, sentessin que el que deien, el que els hi passava, tenia valor. I per mi això és una màgia dificilíssima que la Carme feia possible. I quan calia, a vegades deia, quan iniciem un grup nou, doncs potser ella havia d'estar, no?, doncs una mica, doncs molt més present, amb aquests titulars tan increïbles que feia, tan senzills i tan potents, que n'hem sentit uns quants amb els testimonis que hem escoltat.
2: I tu dius que a través d'aquests petits conflictes quotidians, ella d'alguna manera reflexionava sobre els valors i els contravalors que hi ha al darrere de cada opció, no? Del que hi havia al darrere, no? Tu tens la impressió que ha fet escola ella una mica?
7: Absolutament, absolutament, perquè ha fet escola a molts nivells, no només entre famílies i fills de famílies, però jo recordo una anècdota que explicava d'uns pares que estaven a la platja, escoltaven els pares del costat i deien, aquests són Tió. Aquests han passat per l'escola. Sí, sí, sí, perquè ara estàvem, bueno, molt de moda altres estils, o com es deia, no? Però, clar, la Carme va ser molt pionera en posar en valor el que feien les famílies, el que l'infant al centre, i això és algo que ara està molt de moda, però ella ho feia perquè ho havia viscut, perquè ho creia.
1: Tu destaques també la humilitat i la generositat de la Carme, no? I aquesta idea que ella va tenir sempre de compartir, d'aprendre entre iguals, no? I aprenent fins al darrer moment. De fet, vosaltres vau fer un grup que l'heu acompanyat en la seva malaltia i la seva mort, no? I en aquest tram final, què és el que heu après?
7: Sí, estàvem amb la... que avui, clar, no podíem ser totes, però la Judit Cucala, la Luisa Martín i la Imma Omar, a part de l'Anna, la Sílvia i jo, i que entre totes hem estat pensant en avui. I sobretot, anessis el dia que anessis, i també destacar, no?, la seva parella, el Rafel, eres benvingut, aquell somriure. Moltes vegades parlava d'alguns pares de grups, o sigui, ella ho tenia, tenia el cor sempre, sempre, no? I he après el fet de que, malgrat que ella era molt honesta i et deia, això és un rotllo, no? Quan no es trobava bé fa un temps, no? No et deia, ah, no, tot bé. No, ella era coherent i era honesta, però era capaç de focalitzar-se o de fer-se sentir, no? De poder mirar el valor de la vida i el que hi havia.
1: Marta, a qui més sentim?
2: Doncs mira, una altra mare, és la Mercè Amat, que va conèixer la Carme Tió a través del grup de pares i mares de l'escola Patronat Domènec.
8: El grup, quan ens hi vam incorporar, ja estava format des de feia uns anys, però en seguida ens vàrem sentir molt ben acollits, tant per la dotzena de pares que hi participaven com per la Carme. Ens reuníem una vegada al mes i parlàvem de temes que ens preocupaven, que sorgien de les experiències al voltant de la criança, dels nostres fills, de casos reals, de situacions diverses que ens trobàvem en el dia a dia. La Carme tenia sempre una actitud de molta escolta i feia comentaris i reflexions que ens feien moltes vegades canviar la mirada sobre el problema. I ens donava eines, ens donava confiança per enfrontar-nos.
2: I hem preguntat també a la Mercè pel llegat de la Carme.
8: Jo diria que és doble. Un és la mirada cap als altres, no? Tenir una mirada molt més respectuosa cap al que és cadascú, no? Cap al que és els fills, però també al final ho pots extrapolar cap a la resta de la gent, no? I l'altre, com comunicar les coses, com dir les coses als altres, no? Saber dir les coses. Algunes frases seves, no?, que t'ajudaven a poder dir coses d'una manera millor, no? Com, per exemple, en un fill dir, jo crec que ho podries fer millor, no? És una manera positiva de dir, et pots esforçar més, no? Més que altres maneres que fem servir, que no són ni tan respectuoses ni en el fons van tan bé. O altres coses, com sempre deia, no et preocupis, ocupa-te'n. I com aquestes dues frases, moltíssimes més, que sempre en el grup de pares i mares dèiem, hauríem de fer un llibre de les frases de la Carme, perquè realment eren molt útils i ajuden molt a que la comunicació sigui molt més fluida i, en el fons, la relació molt millor.
1: I una de les coses que es deia com un mantra en el grup de pares i mares de la Carme Tió de Pol és quantes vegades penso què diria la Carme, no?
9: Sí.
1: Per què penseu que es deia això?
9: Perquè realment tenia aquestes frases òbvies, senzilles, però que t'obrien els ulls quan tu estaves enroscat en una experiència i no la veies des d'enlloc més. Llavors, sortir de tu i dir, què diria ara la Carme? T'il·lumina, t'ajuda a situar-te d'una altra manera.
10: És com el que et diria la mama, no?
9: Sí.
1: Què et diria la Carme? Avui a l'Ofici d'Educar, el llegat de la psicòloga Carme Tió de Pol.
6: L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa. Els fills són el que més ens importa a la vida i la nostra manera de tractar-los influirà en les seves possibilitats de ser feliços. Carme Tió de Pol.
1: Doncs en aquest recorregut amb testimonis que van conèixer la Carme Tió de Pol, que ens comparteixen el llegat que van rebre d'ella, hem sentit mares i ara un pare, el Xavier Blancafort, va conèixer la Carme el 2004, quan el Pau, el seu fill gran, va començar a anar al Linus, una escola bressol del barri de Vallcarca, i va començar a participar en les trobades de pares i mares, i des de llavors, un cop al mes, hi ha seguit anant amb la Carme fins del 2018 i després amb altres professionals o sols. Explica el Xavier que conèixer la Carme va ser una il·luminació. Això és curiós perquè jo m'hi anota, gairebé tothom ha dit, ha parlat d'aquesta llum de la Carme, no? Un tresor que va anar creixent, dius, Xavier, i encara t'alimenta. La Carme, dius, tenia el do de saber dir tot el que cal dir sense ofendre ningú. Poses un exemple. Diu, tu imagina't, el 2005, que el pare del costat explica que alguna vegada pagava la seva filla. Això posa els pèls de punta. Doncs la Carme sabia agafar-ho i treballar-ho i donar-hi la volta, no? Déu-n'hi-do, Xavi, què vas aprendre al costat de la Carme, de la Carme, dels altres pares, dels teus fills, dels fills dels amics, dels...
11: Bueno, ja ha sortit a la conversa que les trobades de mares i pares amb la Carme no eren classes magistrals on la mestra explica i l'alumne escolta i memoritza, sinó que ens trobàvem i compartíem les pors, els problemes, i entre tots arribàvem a reflexionar i a trobar propostes per gestionar el dia a dia. Propostes que a vegades podies practicar la mateixa que deia aquell pare o absolutament la contrària, perquè com que cada criatura era diferent, potser en a tu no t'anava bé aquella solució i t'anava bé l'altra. I en definitiva volia dir parlar, parlar i parlar. A partir del segon any, la meva parella, l'Helena, ja va venir a les trobades i això ens va donar moltíssim joc a casa, perquè nosaltres un cop al mes anàvem a la trobada i parlàvem amb la resta de pares, però després estàvem un mes parlant a casa, aprofitant cada excusa per dir què diria la Carme, això ho li comentarem el pròxim dia, i a mesura que el Pau i els seus germans, l'Oriol i la Laia, van anar creixent, doncs també els vam incorporar a la conversa.
1: O sigui, i com que... ho fèieu? Anàveu amb una llista? Cada sala, la llista que va comprar, amb una llista amb totes les preocupacions, i clar, segurament al principi la pregunta aquella de què hi ha d'urgent, no? I si hi havia alguna cosa urgent?
11: Sí, apuntar sí que apuntàvem, sobretot jo, que m'agrada molt fer esquemes i resums, però era també espontani i el de l'urgència sortia a cada reunió. Per exemple, nosaltres a casa en parlàvem, però no vam defugir la responsabilitat de l'adult de prendre les decisions. O sigui, si el teu fill de 3 anys li agrada el pa amb xocolata i té capacitat per decidir si vol un toixonet més gros o un toixonet més petit, no pot decidir menjar-se tota la barra o menjar només xocolata. Li has de dir tu el que ha de menjar.
1: L'autoritat, no?, que ens deia l'Anna, de les 3 A's.
11: Exacte.
1: El que més ens costa, eh?
11: Clar, perquè a vegades entenem l'autoritat i dir coses que a l'altre no li agrada d'una manera desagradable. I tu pots ser absolutament empàtic i carinyós dient al teu fill, mira, em sap greu que vulguis seguir jugant, però és que s'ha fet tard i si no sopem ara, doncs...
1: De fet, no, ja no tu dius sopem. Que una de les coses que més sortia, i que no m'estranya, era el malestar pel desordre, no? I que la Carme, d'alguna manera, era una mica favorable a desdramatitzar-ho, no? Allò de dir, bueno...
11: Bueno, és que la Carme era partidària de desdramatitzar tot, o sigui, ella deia que poder créixer amb criatures al voltant et donava l'oportunitat d'aprendre, de fer uns aprenentatges que d'altra banda també són possibles, però no és tan fàcil. I que a vegades dir, avui he tingut un dia horrible, això que m'ha passat és terrible, el meu fill és un desastre, són afirmacions tan desafortunades, perquè normalment les persones al llarg de la vida tenen pocs dies d'aquests tan desafortunats. Doncs no cal que ho repeteixis contínuament, sigues capaç de veure positiu el desordre. Quan el teu fill arriba a casa i deixa les sabates al mig del passadís, no ho fa per fer-te la punyeta. De fet, a vegades sents pares que diuen em deixa les sabates. No te les deixa tu. Les deixa allà i prou. No cal donar-te... O sigui, el drama, si hi ha un drama, seria arribar a casa i trobar-te que el teu fill de 8 anys ha deixat les sabates endreçades, la motxilla preparada per l'endemà, la taula preparada...
1: Home, un drama. Potser algú en reiria, eh?
11: Això seria...
1: Seria l'ideal, eh? En un món que no existeix. De fet, Xavier, tu també vas ser el metge de la família i vas acompanyar la Carme i vas poder comprovar in situ el mètode Tió allà mateix, no? Què vols dir amb això que vas comprovar el mètode? Què passava
11: allà? La Carme pacient i la Carme persona sempre ho posava molt fàcil, no? Ella fins a l'últimament va ser una persona molt afable, era càlida, sense empalagar. no era gens ensucrada, i sempre amb molt sentit de l'humor. Un dia, xerrant amb ella, la Montse, que és la infermera que treballa amb mi, Valtor Lord del Mol, va i li diu a la Carme: en el Xavier li trobes tot bé? I ella diu: dona, tot, tot? I dius: no, la mesura, i em punyeteria. Una vegada, doncs, la vaig enviar a l'hospital perquè estava molt malalta, ella estava espantada, i l'endemà la vaig anar a visitar i em vaig trobar el Rafel, que li acostava el got per prendre la medicació. Jo me'ls mirava, amb la Carme tan fràgil i amb dificultats per agafar res, i pensava: ostres, però si cauran el got, cauran les pastilles... Clar, no va caure res. O sigui, el Rafel la coneixia més bé que ningú i era capaç de respectar la seva autonomia. Les persones que som culs d'en Jaumet acostumem a anar ràpid, i això ens costa, no? Però tu, si tens la idea, si ets capaç de fer-ho, flueix, va bé. Acompanyar la Carme al seu darrer tram, doncs, va ser un privilegi, perquè... Era una persona molt maca, m'emociona, perquè va ser molt intens i va ser molt bonic. O sigui, al final, pau és la paraula que podria resumir.
1: Pau i amor, perquè en la cerimònia de la Carme jo crec que acabaves pensant que allà hi havia un pou d'amor espectacular. Sentim també a la família, Marta.
2: Sí, una de les coses, ho esteu dient, que proposava la Carme Tió de Pol era aquesta acceptació amorosa dels fills i dels nets, també, tal com són. Ara escoltarem el testimoni d'una de les netes de la Carme Tió de Pol, és la Laia.
12: Sempre buscava potenciar de nosaltres el millor de cadascú perquè estiguéssim còmodes, perquè estiguéssim feliços i perquè floríssim i voléssim des de l'espai més segur que ella com a àvia, com a mare, com a dona i com a sogra ens podia donar. Jo recordaré sempre com amb les meves grans pors, a través de jocs simbòlics, de les nines, dels peluixos, com ella tenia aquesta assertivitat per tractar tots aquests temes des de l'acompanyament més respectuós i potenciant l'autonomia també perquè fossis tu pròpia la que vencies aquesta por, sempre també des d'aquest espai segur que era ella. El discurs de comiat a la cerimònia que vam fer amb els cosins, el meu germà deia una frase que deia que quan ets petit dones per fet que els avis sempre hi seran, però que ara que la Carme ja no hi és, sempre ens quedarà la tranquil·litat de poder dir que l'estimem com a àvia tant com l'admirem com a persona. Jo estaré sempre agraïda a la Carmeta per tot el que ens ha donat, tot el que ens ha ensenyat, i per sempre estimar-nos des de l'amor més incondicional i més pur que una àvia li pot transmetre als seus nets, i que la seguirem portant amb nosaltres tota una vida.
1: Doncs gràcies, Marta. Avui a l'Ofici d'Educar, el llegat de la psicòloga Carme Tió de Pol.
13: A vegades els pares són molt pesats.
6: No naixem sent pares i mares. N'aprenem quan comencem a tenir fills. I hem d'educar-los segons el que necessiten. Carme Tió de Pol.
1: Doncs avui a l'Ofici d'Educar, aquest llegat immens de la Carme Tió de Pol. Jo començaria per aquest mètode Carme Tió. Poseu-me exemples, ajudeu a tota aquella gent que encara no conegui a la Carme. Què és això del mètode Carme Tió?
7: Jo, ara em venia, no, una anècdota que era posar l'infant al centre i també el que podia passar, no? Que hi havia al darrere, i recordo, doncs, un pare que els matins era molt complicat i ho havien estat debatint i també es compartien èxits, no? De dir: ah, sabeu aquell tema que vam parlar? Mira, vam fer això. I el pare va comentar que, doncs, que ja havia trobat la solució, però al matí anaven ràpid perquè deia: la primera que acabi, tenia dos nenes, la primera que acabi, doncs, guanya i ja podrem anar a l'escola, no? Per rentar-se les dents, que era el tema que costava molt. I el pare, doncs, estava molt satisfet que el temps ja s'escurçava i que no hi havia baralles, no? I llavors la Carme, doncs, ressaltava quan ell li demanava, com ella no volia dir si està bé o s'ha de malament, perquè era el pare que havia de trobar el seu camí, no? Llavors, però ella podia destacar, per exemple: bueno, si el que vols és que competeixin, doncs aquest, no? aquest joc, no? Pot anar cap aquí. Llavors sempre et feia veure, t'obria, no? El ventall de dir: el que tu fas té uns efectes en el futur, no? Mira l'infant i que pot, cap a quin camí vas.
9: Sí, sí, jo destacaria que faci el que dius. Jo recordo amb pares de grups de petits que deia una de les primeres preguntes errònies que els fem a les criatures és: què? Anem a dormir? No, no. quan són molt petits de mesos, no determinen ells si anem a dormir, perquè a més si els ho preguntes la majoria de vegades diuen no, perquè és molt més xulo estar despert. Aleshores, com sense imposar-te, però amb l'autoritat i la responsabilitat de que tu saps quines hores ha de dormir la criatura, acompanyes a anar a dormir, però no deixes decidir si s'hi va o no, o hi anem ara o d'aquí una hora. Aleshores, aquest adonar-se de que el que diem també conforma el que després passarà i l'ambient que vas creant a casa, això és que és un tresor.
1: I les generacions haurien d'anar canviant, no?, amb els grups de pares i la realitat de la nostra societat, de tot, no? I...
14: Sí, en aquest sentit crec que també és bonic veure que hi ha una part d'essència del que vol dir ser infant, que encara que passin molts anys i moltes generacions, no canvia, no? I això és el que de vegades ens perd, perquè ens apuntem a modes, llegim molts llibres, no? Hi ha com una qüestió d'envoltori, no?, que de vegades fa perdre l'essència. Jo crec que la Carme tenia també aquesta gran capacitat de poder tornar al que és absolutament necessari i bàsic, veure-ho amb senzillesa, i quan tu obries els ulls i veies que allò era realment el desllorigador de tanta complexitat que et havies fet al cap, trobaves un camí i el trobaves tu, no? I per tant, des d'aquí, crec que és com tornar a veure que les persones, i sobretot la infància, té aquesta innocència, no?, que de vegades, amb això que dèieu dels exemples, també era com aquesta, no?, que deia el Xavier també, que sembla que ens ho fan expressament o que ens volen fer la punyeta.
1: A vegades ho sembla, no? Però no és veritat, però ho sembla.
14: Ho aconsegueixen, però no és la intenció, no? I llavors, veure la diferència amb això també fa que no t'enfadis de la mateixa manera com si hi ha algú que t'està provocant per fer-te mal, no?
11: Abans... Probablement les generacions han canviat, però el missatge essencial de la Carme continua sent el mateix i funcionava ja el 2000 i el 2026. O sigui...
1: L'essència. Xavier, tu abans ens deies que hi havia una marca dels pares de la Carme Tió de Pol.
11: Un segell,
1: un segell, no?
11: Sí, sí.
1: Com són els pares de la Carme? Com, els que teniu aquesta marca?
11: Jo et diria que procurem parlar les coses i exercir sense defugir l'exercici de l'autoritat, o sigui, perquè els últims anys sí que s'ha parlat molt de pares tous que no prenen decisions, i la Carme doncs et deia, ostres, si el teu fill té un examen i vol sortir de festa fins tard, no cal que li diguis el que ha de fer, tu pots ajudar-lo a conèixer les conseqüències de fer una cosa o altra i que la decisió sigui seva. A casa, una de les frases més repetides, perquè la Carme deia, apreneu-vos alguna frase per deixar-la anar, no? I una de les que surt molt tu ja saps el que has de fer. I el tu ja saps el que has de fer, no cal dir-lo enfadat. Tu estàs parlant i quan no vull anar a fer això, bueno, tu ja saps el que has de fer.
1: Preneu nota, Aquesta s'ha de prendre nota. Tu ja saps el que has de fer. Ai, ai, ai.
11: No necessites que t'ho digui jo.
1: I una de les coses que recordo que vaig sentir a la cerimònia és que deia aquella idea que el mètode Carme Tió servia pels petits, però que després els adolescents, ella ja deia, no, que aquí ja són grans, no? I també servia pels adolescents, els que ho heu provat, els que heu... Servia pels adolescents?
9: Jo crec que sí, perquè... O sigui, si l'infància a casa i a l'escola es viu amb aquest respecte, amb aquesta autoritat, amb aquest acollir...
2: Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa i tornem la setmana vinent amb la tertúlia de Savis Mestres. Us deixem amb Alosa, La meva barca. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el Xavi Llaurador, i fins la setmana vinent.
15: Fins aquí l'ofici d'educar d'avui. Gràcies, Elisabet Pedrosa. Reprenem el fil d'aquest suplement d'aquest diumenge.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
3: Quina ratxa! Quants maig portes?
2: 150.
3: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
5: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
6: Quan va morir el general Franco, les pràctiques sexuals aparentment menys ortodoxes van començar a sortir lentament de la clandestinitat. Una d'aquestes pràctiques que van sortir del secretisme van ser les de l'anomenat bondage o submissió i el sadomasoquisme, anomenats en l'argot sota les sigles BDSM. La història del BDSM en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3cat.
5: Vanguardia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
7: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
8: Molt bon dia, Roger. Diumenge, la setmana tràgica, amb Antoni Redon i en Ion Sindreu vam viure i vam analitzar les eleccions a la presidència del Real Madrid i els motius pels quals ningú no treu Florentino Pérez del càrrec. Ha quedat demostrat una vegada més, malgrat la polèmica i esperpèntica roda de premsa que va protagonitzar fa unes setmanes.
9: Les úniques enquestes que he trobat que s'han fet arran de les eleccions del Madrid li donen a Florentino entre un 70 i un 80% dels vots. Ja tenen uns quants dies, per tant, qui sap, les coses poden haver canviat, no només arran de l'esperpèntica roda de premsa escapa, sinó també de les entrevistes que han anat donant aquests dies. Però per mi aquí hi ha diferents elements. Una és el que deia en Jon, que no, jo crec que no ho deia gens en broma, que és la força de l'estatus quo. És a dir, molt sovint la gent, quan pensa en anem a triar alguna cosa diferent, clar, que aquesta persona, Florentino, ha governat molts anys, per tant, tu pots pensar que no ho ha fet bé o que ha dit coses fora de lloc o fins i tot desagradar-te en una roda de premsa o algun altre lloc, però en el fons penses, si escullo l'alternativa, qui em garanteix que la cosa anirà com a mínim igual de bé?
8: I també vam entrevistar l'Alfred García, escollit com a taloner aquest passat dimarts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys per compartir la vigília d'oració amb el Sant Pare, amb Lleó XIV. El cantant ens va confessar la seva relació amb la fe.
10: Soc una persona de fe i realment em fa molta il·lusió. Jo crec que en la gràcia, crec en que hi ha una força més enllà de tots nosaltres, que és Déu, i que realment, per exemple, en el meu cas, les cançons, jo només sóc un missatger entre algú que porta els versos i els acords i algú que els rep, que sóc jo en aquest cas, però també hi ha altres artistes, no, que ho viuen així, no, com el Carlos Santana, que sempre ha dit que ell és només una antena entre el més enllà i el massa acá. No?
8: I a l'Eclipsi vam descobrir les nits de Gerard Quintana, un cantant amb esperit hippie que sempre ha estat amunt i avall dormint en llocs inhòspits com aquest.
11: He dormit durant un any i mig en una clínica de desintoxicació, però estava inactiva, estava en venda. I durant la pandèmia...
7: No per desintoxicar-te tu de res.
11: No, estaven intentant vendre i també el propietari li convenia que hi hagués algú vivint allà, perquè era un espai aquí al Putxet molt...
7: Llaminer.
11: Molt llaminer, molt golós.
7: I tu dormies a dins?
11: Hi havia, sí, 17 habitacions. Estàvem jo, el Xerim Araster, que també va venir.
7: Durant la pandèmia, això?
11: Sí. Durant la pandèmia, la propietat del pis que teníem lloguer al carrer Bruc no em responia, em deia que consultés el BOE perquè estàvem inactius, havíem suspès la gira, havíem suspès tot, anàvem a començar dos anys de gira i de sobte tot va saltar pels aires i vaig dir, anem a negociar negociar a veure si podem retrasar el lloguer, i no em van fer cas, i vaig deixar el pis i vam acabar caient en aquest espai.
8: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
12: Bon dia.
8: Apple TV, Cape Fear.
13: Let me ask you a question. What is your worst fear?
12: La sèrie, inspirada en la pel·lícula del 1991 i dirigida per Martin Scorsese, està produïda per ell mateix i Steven Spielberg, i segueix Amy Adams i Patrick Wilson en el paper de dos advocats casats que tindran un contratemps quan l'assassí que interpreta Javier Bardem i a qui ells van empresonar queda en llibertat.
14: Esta persona...
13: Yo quiero... buraco. La boca.
8: I a Filmin s'incorpora al català Que la gente secreto.
12: Wagner Moura protagonitza aquest film de Cleber Mendonça Filho que ens transporta al Brasil del 1977, on Marcelo aterra buscant redempció i el retrobament amb el seu fill. Però el seu passat l'atrapa i de seguida es veu perseguit per la dictadura i amenaçat de mort.
8: I el Maldà, el meu germà.
12: Marc Artigau escriu i dirigeix aquest text protagonitzat pels germans Llorenç i Robert González, que és un recull de petits contes sobre dos germans. Avui, a funció a les 12 del migdia.
8: Bon dia, Sònia Delofeu.
15: Bon dia, Marina.
8: Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes pel Pla de l'Estany. La primera, el fer el cim de Puig Clarà.
15: És un dels 100 cims de la llista de la FEC, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, una muntanya de 315 metres d'altitud que s'ha convertit en el fantàstic mirador del sector oest de l'Estany de Banyoles. Sortim des de l'església romànica de Santa Maria de Porqueres i agafem el caminet asfaltat. Abans de començar la pujada, passarem per les llacunes de Camp Morgat, un conjunt de 4 llacunes artificials i zones inundables que es van recuperar l'any 2006. Després de caminar mitja horeta llarga, uns 30-40 minuts, arribarem a dalt i trobarem dos miradors de fusta a 360 graus que permeten gaudir de les impressionants vistes panoràmiques de l'Estany, també part de l'Empordà i del Prepirineu i el Pirineu, una ruta ideal per fer amb nens de poc desnivell i amb molts trams d'ombra.
8: I podem esmorzar, dinar o també sopar al restaurant La Carpa de l'Estany.
15: Situat davant mateix de l'Estany de Banyoles, al passeig Jarder 28, una curiositat és que el tren Pinxo passa just per davant de les taules de la seva terrassa. És un restaurant de cuina casolana ben elaborada amb producte de mercat. Fan menús diaris i festius i tenen també una carta amb una gran varietat de plats per escollir. I podem tastar la paella del senyoret, el foam i cuit d'ànec amb melmelada i figues, el trio de cargols de Campllong, la torrada amb escalivada i anxoves, el carpaccio de peus de porc, els calamars a la romana o el pop a la brasa, per postres, mel i mató, pastissos casolans com el de pastanaga o el de formatge o sorbet de mandarina i menta. El preu mitjà per persona és d'uns 30 euros, obert tots els dies de la setmana, de les 7 del matí a les 11 de la nit.
8: Música.

0: som pel Pla de l'Estany, podem passar pel concert de Santa Mandra.
1: A les 12 del migdia, davant l'església de Sant Miquel de Campmajor. Per si no els coneixeu, Santa Mandra és una banda catalana emergent nascuda a la Garrotxa, formada per 5 joves músics amb una proposta pròpia i eclèctica que barreja rock alternatiu, pop electrònic i tocs de folk. El seu so fresc i vibrant reflecteix emocions i vivències íntimes amb un estil que el situa com una de les noves bandes més interessants de l'escena en català. Amb els seus àlbums, El cap a la lluna i Fins que porti bastó, la banda consolida una trajectòria autèntica amb directes carregats d'energia i una aposta ferma per la música en viu en català. Avui ho podeu comprovar al Festival Recòndit. El concert és gratuït i a l'aire lliure.
0: Arribarem a les 7 amb la cançó Per fi l'amor no és una merda, de la banda Santa Mandra, que avui actua en el Festival Recòndit. Ara tornem.

0: suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Diumenge 14 de juny del 2026, un 14 de juny de l'any 1928, va néixer a l'Argentina Che Guevara. Un mateix 14 de juny, però 18 anys més tard, el 1946, va néixer als Estats Units Donald Trump. Dues icones immortals, el comunisme contra el capitalisme, si bé tots dos han acabat venent samarretes i gorres amb la seva cara estampada. Donald Trump fa avui 80 anys i s'esforça titànicament a fer coincidir un acord de pau amb l'Iran amb el seu aniversari. Continua fidel al

0: seu estil d'avançar treves i pactes abans de signar-los, amb la qual cosa la majoria de vegades acaben en paper mullat. Arrossegat per Netanyahu, fa setmanes que Trump no sap com acabar una guerra que ell mateix va començar. Un conflicte que havia de ser curt però que ja té més de 100 dies. Fidel al seu estil i malgrat les crítiques, Trump vol bufar les 80 espelmes per la Porta Gran i aquest cap de setmana s'ha organitzat un campionat d'arts marcials a mida als jardins de la Casa Blanca. Tant a l'Iran com al pati de casa, Trump aplica la doctrina Guevara. Fins la victòria, sempre. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: És l'última jornada de protesta dels docents aquest curs amb una manifestació aquest matí al centre de Barcelona.
2: La convoquen els sindicats educatius contraris als acords amb el govern que avisen de noves mobilitzacions al curs vinent.
0: Tres morts aquest cap de setmana en tres accidents al medi natural.
2: Són un noi que s'ha ofegat al riu Llobregat al seu pas pel Berguedà, un home que feia submarinisme a Cadaqués i una tercera persona que ha caigut de 100 metres al port de Medacorba, al Pallars Sobirà.
0: Això només amb dissabte. Esperem que aquest diumenge sigui més tranquil. Estabilitzat el primer incendi important de la temporada.
2: Els bombers continuen treballant en el foc agrícola i forestal de Sanaüja, la Segarra, per evitar que revifi amb la marinada que es preveu avui a la zona.
0: Tensió entre els Mossos i manifestants antifeixistes que protestaven contra una manifestació d'ultradreta a Barcelona.
2: Els agents han carregat contra els antifeixistes. Un cordó policial ha impedit que les dues protestes coincidissin.
0: I a Belfast, protesta multitudinària per denunciar els aldarulls antiimmigració dels últims dies.
2: Milers de persones es van manifestar ahir contra el racisme i demanant respecte pels migrants.
0: Els esports, els Knicks de Nova York, campions de l'NBA. Albert Benet, bon dia.
3: Bon dia. Han aconseguit el títol aquesta matinada després de guanyar la pista dels Spurs de San Antonio per 90-94 per posar un 4-1 definitiu en la final. Feia 53 anys que no aconseguien el títol.
0: Molt de mèrit. Eterns Knicks, 53 anys sense el títol. A més, no eren els favorits d'aquesta final i s'han imposat per 4-1. Per tant, l'enhorabona. Empat a 1 entre el Brasil i el Marroc al Mundial de Futbol en el primer partit més o menys interessant.
3: Un gran gol de Vinícius per fer l'empat. Ha maquillat aquesta nit una discreta actuació de la selecció de Carlo Ancelotti. Partit gris del blaugrana Rafinha, que amb prou feines ha entrat en joc i pràcticament no ha tingut cap ocasió.
0: L'Atlètic Barceloneta és campió de la Champions masculina de waterpolo per segona vegada.
3: Els mariners van guanyar la final al Prorreco italià per 17-16.
0: I el Barça d'handbol juga aquesta tarda a les 6 la final de la Champions a Colònia.
3: Contra el Fuxa de Berlín i el Barça de bàsquet, classificat per a la final de la Lliga ACB en guanyar a Tenerife 76-85.
0: I el Sabadell, que la cosa no va anar del tot bé, a Zamora, 1-0 i tocarà remuntar.
3: Sí, exacte.
0: Però ens en sortirem, eh?
3: Derrota per la mínima.
0: No, no, és que hi va haver llàgrimes a casa. En fi, a veure, Jofre Genué, bon dia.
4: Bon dia, ànims.
0: Molta calor avui, eh?
4: Sí, sí, sí. Bé, de moment no és desbocada, està dintre dels marges, però és el que tindrem i, a més, un episodi que s'allarga. També doncs, ens anem ja acostant a l'arribada de l'estiu, però bé, ja anunciem que aquestes temperatures, o si no tenim una finestra que veiem que el termòmetre pugui tornar a baixar i donar-nos una mica de respir, sinó que sembla que la calor va a més, es mantindrà a la part alta, fins i tot a finals de la setmana que ve encara es podria intensificar una mica més. Per tant, molta paciència i bé, avui doncs, màximes que arribaran a tocar els 37 o 38, sobretot al voltant del Pla de Lleida de Segrià. A la resta, com ahir, si fa no fa, potser puja un grauet més, però uns valors bastant similars ahir amb sol, i aquesta tarda sí que en el Pirineu, entre el Pirineu i Prepirineu, no més enllà, hi ha possibilitat d'algunes nuvolades i alguns ruixats, algun petit xàfec. Demà fins i tot encara podríem guanyar una mica més de terreny, però sempre a l'interior, no pas en punts de la costa on aquests propers dies es mantindrà doncs, aquest ambient de força sol i d'ambient de ple estiu. Marinada reactivant-se, especialment entre el prelitoral del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i sobretot a mitja tarda.
1: Avui el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Oriol Marc, Núria Oriols, Carles Munguilot i Marta Monforte. A les 10, la setmana tràgica de l'Oriol Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Rodon. Avui ens intentaran resoldre per què el preu de la gasolina no acaba de pujar, malgrat que la guerra continua i malgrat que era una guerra sobretot energètica i que l'estret d'Hormuz continua bastant paralitzat. Just després, avui al suplement, declaracions d'amor solemnes, històries des de l'altar, històries de matrimoni, parelles que s'han demanat de casar de les maneres més originals possibles. En rebrem tres en aquest estudi de Catalunya Ràdio. A les 11, Marina Laminos, amb el seu Malalts de Ràdio, Arqueologia de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio, també Arqueologia de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio. També vindran les Amigues de les Arts, la Rosa Rodón i la Marta Ferrer, amb les recomanacions de restaurants i pantalles. A l'Eclipsi del Suplement, les nits d'Andrea Vilallonga, professora d'Operación Triunfo, assessora en imatge i comunicació, i acabarem amb el Roger Mas i el David Carabent, el seu Demà ho deixo.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
1: El Suplement, amb Roger Escapa. L'informatiu del Suplement.
0: Passant 7 minuts de les 7 del matí, els docents fan avui un últim cop de força al carrer abans no s'acabi el curs i es manifesten aquest matí a Barcelona. La comunitat educativa torna a fer un pols al carrer sota el lema Aturem l'emergència social i educativa. Avui faran sentir les seves demandes al centre de la capital catalana, Eva.
2: Sí, en una marxa que arrenca a 11:45 al Jardinets de Gràcia i finalitzarà a la plaça Catalunya. Les organitzacions convocants han fet una crida a sortir massivament al carrer després de 25 dies de vaga a Catalunya, 11 dels quals a Barcelona. I ja han avisat que el curs que ve començarà també amb més vagues. La marxa la convoquen els sindicats USTEC, CGT, Intersindical CNT, COS, i també s'hi sumen les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya. Sentim David Canyó de l'USTEC, Marc Martorell de la Intersindical, Ingrid Xavarria de la CGT.
8: Hem d'omplir una altra vegada els carrers de Barcelona. És importantíssim ficar aquesta demanda concreta, que és que l'educació ha tocat fons.
9: Que és una lluita de tota la classe treballadora catalana. I és per això que fem aquesta crida tothom al carrer a Barcelona.
10: Segurament començarem amb vagues fins a arribar a salvar l'educació que totes ens mereixem.
2: Els impulsors de la marxa volen que serveixi per reclamar un gran acord per a l'educació pública i també defensar tots els serveis públics i els drets socials. Els sindicats consideren que les problemàtiques del sector educatiu formen part d'una crisi més àmplia que també afecta altres drets, com ara el de l'accés a l'habitatge o l'atenció sanitària. Recordem que la manifestació d'avui arriba 10 dies després que els docents rebutgessin amb una consulta la setmana passada el preacord entre Educació i els sindicats Comissions Obreres, UGT, USTEC i professors de secundària. En aquesta recta final de curs, una altra data clau serà el 20 de juny, quan els docents faran una assemblea educativa per decidir els pròxims passos de cara al curs que ve.
0: Mentrestant, el govern i els comuns acorden que les famílies monoparentals tinguin les mateixes rebaixes que les famílies nombroses en les quotes universitàries. La mesura entrarà en vigor aquest mateix curs, el 26-27, i beneficiarà amb una rebaixa del 50% les famílies monoparentals amb un sol fill o filla. L'exempció del 100% de la quota a les famílies monoparentals que tinguin més d'un fill o d'una filla.
2: Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats, en declaracions aquí a Catalunya Ràdio.
11: Catalunya ara mateix, aproximadament hi ha 78.000 títols de família monoparental vigents. Són famílies que requereixen doncs, encara una ajuda més integral, no? Que ajudin realment a que la universitat torni a ser ascensor social.
2: La mesura forma part de l'acord que el govern ha fet, l'acord de pressupostos que el govern ha signat amb els comuns. L'executiu destinarà 12,5 milions d'euros a aquesta mesura. Jessica Albiach, presidenta del grup parlamentari dels comuns.
12: Serà una qüestió de justícia perquè prop del 50% de les famílies monomarentals, a més de que estan tirades endavant per una dona, estan situades en risc de pobresa, estem parlant exactament del 47,8%. A més, estem parlant d'una pobresa de persones que fins i tot tenen una o dues feines.
2: Els nous preus s'aplicaran a tots els estudis oficials de grau i màster impartits per les universitats públiques catalanes i també la UOC.
0: Cap de setmana negra al medi natural perquè tres persones han mort aquest dissabte mentre feien diferents activitats lúdiques al Berguedà, a l'Alt Empordà i al Pallars Sobirà.
2: Sí, els bombers han rescatat el cos sense vida d'un jove ofegat al riu Llobregat, a la resclosa de l'Ametlla de Merola, al Berguedà. És un noi de 18 anys que es banyava amb un grup d'amics en aquesta zona. A l'Alt Empordà, un submarinista mort a Cadaqués després de no haver pogut tornar a l'embarcació. La unitat marítima dels Mossos d'Esquadra ha localitzat el cos sense vida de l'home a uns 10 metres de profunditat en una zona a prop de Sancalladora. I al Pallars Sobirà, una persona mort després de precipitar-se uns 100 metres al port de Medacorba, al terme municipal de Lins, a tocar de la frontera amb França i Andorra. Al marge d'aquestes tres víctimes mortals,

0: Els afegirem també que la policia judicial de la comandància de Girona investiga l'empresa que va llogar la moto d'aigua al noi que va desaparèixer dimecres mentre feia una sortida a la Badia de Roses amb dos companys. La voluntat és saber si complia amb la normativa. Les motos han de dur GPS i els menors sempre han d'anar amb un guia i armilla. Han trobat contradiccions en les versions de l'empresa i també dels dos amics del noi. Avui els bombers s'han retirat de la recerca del jove desaparegut. De moment continua la Guàrdia Civil amb el suport dels Mossos.
1: Els bombers també han seguit treballant durant tota la nit en l'incendi de Sanaüja, a la Segarra, que ahir ja es va donar per estabilitzat, i han mantingut la vigilància a tots els punts calents per evitar una possible represa de les flames durant aquest matí amb l'arribada de vent de marinada.
0: És el primer incendi important d'aquesta temporada. Un foc, però, que, com diem, ja està estabilitzat i afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Es va declarar en una zona al límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames es van estendre ràpidament i van arribar a la carena de la Serra de les Valls. Marta Casoli és l'alcaldessa de Sanaüja.
2: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
0: Ara ho sentíem, aquest foc ha coincidit amb la collita de cereal, una situació de perill per les espurnes de la maquinària de recol·lecció.
1: Els Mossos van carregar ahir contra els antifeixistes que van voler esquivar el cordó policial que els separava d'una altra concentració d'extrema dreta convocada pel grup neonazi Núcleo Nacional. Diversos periodistes identificats com a premsa també van rebre cops durant les càrregues policials. El fort dispositiu dels Mossos volia impedir que les dues manifestacions es trobessin al centre de Barcelona.
0: Un centenar d'ultres de Núcleo Nacional s'havien concentrat a les 8 del vespre davant de la delegació del govern espanyol a Catalunya. Mitja hora abans, prop d'un miler d'antifeixistes van sortir des de la plaça Tetuan en direcció a la concentració neonazi amb la intenció d'impedir-la, però els antiavalots dels Mossos els van barrar el pas a la cruïlla de Mallorca amb Bailén, on es van viure moments de molta tensió. Un portaveu dels antifeixistes ha denunciat la permissivitat amb l'extrema dreta.
3: Quan Núcleo Nacional o qualsevol organització feixista vulguin normalitzar, nosaltres estarem allà, el jovent proletari estarem allà, parlant-nos al cas!
0: Finalment, els antifeixistes van travessar la Diagonal i van anar fins a plaça Joanic, al barri de Gràcia.
1: Belfast surt al carrer per denunciar els aldarulls antiimmigració de l'última setmana a la capital d'Irlanda del Nord. Ahir milers de persones es van manifestar contra el racisme i van demanar respecte als immigrants. A la concentració també s'hi van sumar representants de diversos partits i sindicats. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
4: La gent de Belfast ha volgut alçar la veu i dir que la violència d'aquesta setmana contra els immigrants no la defensa la majoria i que no hi ha res que la legitimi. Sentim Ivan Cantova, membre d'Units contra el racisme a Belfast, els organitzadors de la concentració.
5: Des de llavors hem vist pogroms racistes i desplaçaments de persones que han fet que les persones de la comunitat se sentin aïllades i intimidades. Però sé que Belfast no és així i també sé que la majoria de gent vol dir molt alt i clar que rebutja la violència racista.
4: També s'ha donat suport a la comunitat migrant nord-irlandesa i a la família de la víctima que va rebre les ganivetades a mans, suposadament, d'un refugiat sudanès que és a la presó. Sentim Israel Ewagoye, del Belfast City Sanctuary.
6: El nostre cor està amb la víctima del crim a ganivetades. Esperem que recuperi. Però això no justifica un crim generalitzat contra les persones de color a qui s'ha acollit a Irlanda del Nord. I és per això que avui sóc aquí, per donar suport a aquesta bonica gent de Belfast.
4: Per alguns dels participants, el millor que pot fer el govern de Londres és atacar la pobresa que porta al racisme.
0: Justament ahir, la policia britànica va detenir l'activista d'extrema dreta i antiimmigració Tommy Robinson a l'aeroport de Heathrow, a Londres. Els agents el van retenir durant 3 hores en virtut de les lleis antiterroristes del país. Robinson ho ha denunciat a les seves xarxes com un atac contra la llibertat d'expressió.
1: Precisament la migració també ha inspirat un referèndum a Suïssa. El país vota avui si limita la població a 10 milions en un referèndum vinculant a proposta de l'extrema dreta populista. Si els suïssos voten que sí, el govern es veurà obligat a actuar quan el país arribi als 9 milions i mig d'habitants, una xifra que està a punt d'aconseguir.
0: Fa temps que una bona part dels suïssos creuen que la immigració afecta la qualitat de vida. Ho explica aquest advocat anti-immigració, Ian Pahut.
7: La gent que s'enfronta als embussos matinals, a l'autopista, als trens atapeïts, a l'augment de preus de l'habitatge i a l'increment de la delinqüència es pregunta: en quin país vull viure? M'agradaria viure en un país on la vida sigui bona. Hem de preservar el que estimem i crec que Suïssa ha de continuar sent Suïssa.
0: Els sectors empresarials, però, són contraris a limitar la immigració i en amistat.

0: Els israelians ja han dit que no se senten interpel·lats. Tot plegat mentre també ha provocat tensions entre Trump i Netanyahu, que avui ha convocat el seu gabinet de seguretat per discutir el possible acord entre els Estats Units i l'Iran.
1: La nova investigació oberta a José Luis Rodríguez Zapatero per frau fiscal i contraband ha sacsejat encara més el Partit Socialista, que compta els dies per la seva declaració la setmana que ve davant del jutge. Zapatero haurà de parlar dijous, a partir de dimecres està citat. De moment el PSOE li manté la confiança, però de portes endins del partit creix el nerviosisme i els socis de govern reclamen explicacions.
0: El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, demanava ahir respecte per la presumpció d'innocència. Ho va dir en l'últim Consell Nacional dels Socialistes Catalans abans de l'estiu, en què es van nomenar 126 candidats a alcalde a tot Catalunya per a les municipals de l'any que ve.
2: Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia, que es una piedra fundamental del Estado de Derecho. Pedimos también respeto por la honorabilidad de personas e instituciones. Y nosotros somos contundentes con los que no actúan de acuerdo con nuestros valores y con nuestros estándares. Lo hemos sido, lo somos y lo seguiremos siendo.
0: La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, en una entrevista a Ràdio Nacional, també assegurava que hi ha un suposat calendari judicial per fer caure Pedro Sánchez.
3: Venimos notando eso, que hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud en temas judiciales que afectan a la derecha.
0: Dins del partit, però, creix el neguit per les joies que la policia va trobar al despatx de l'expresident espanyol, valorades en més d'un milió d'euros, i cada vegada són més les veus internes que mostren estupefacció. Els socis de Sumar també reclamen explicacions. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García.
4: Señor Zapatero tiene que dar explicaciones de todo lo que ha salido. Nos preguntamos de dónde salen las joyas de Zapatero por valor de un millón de euros. También nos preguntamos de dónde sale el ático de la señora Ayuso por valor de un millón de euros, que tampoco ha dado explicaciones.
0: El PP aprofita l'impacte de la imputació de Zapatero per desgastar el govern espanyol. Alberto Núñez Feijóo ironitzava així.
5: La fulgurante carrera de emprendedor de Rodríguez Zapatero. ¡Hombre! El referente moral de Pedro Sánchez. La joya de la corona de Pedro Sánchez. Fijaros quién ha aparecido.
0: Els populars prometen fer una neteja completa de les clavegueres i caceres que asseguren ha posat en marxa Pedro Sánchez contra policies, jutges i fiscals.
1: I aquestes últimes hores aquí al suplement hem sentit Lluís Pasqual, que assegura que no es penedeix de res del que va passar en l'homenatge a Montserrat Caballé i que ho tornaria a fer de la mateixa manera. El director teatral va concedir ahir la primera entrevista aquí al suplement, on va ser així de contundent.
6: Jo no vaig fer res il·legal.
1: No et penedeixes de res?
6: No. No.
0: Lluís Pasqual ha sortit al pas de les afirmacions de l'actriu Judit Martín al podcast La Ruïna, en què assegurava que li havien encarregat imitar la veu de Montserrat Caballé en una entrevista que després es va fer passar per real, sense avisar-la, durant l'homenatge al Liceu l'any 2019. Pasqual ha explicat que les paraules de Caballé en què la soprano manifestava que li agradaria que fos ell qui s'encarregués d'un possible homenatge eren reals, però que l'entrevista original tenia el so molt defectuós i que per això la va fer reproduir amb la veu de Judit Martín. També assegurava ahir aquí el suplement que tant la família de Caballé com al Liceu no estaven al cas.
6: Vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Caballé d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res, i naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família Caballé, i em van dir: endavant, fes el que vulguis.
0: Divendres el Teatre Lliure va anunciar que retirava una obra dirigida per Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari que se celebra enguany. Pasqual va confirmar que es va fer de mutu acord amb la direcció del teatre i considera que no és casualitat, deia aquí el suplement, que aquesta polèmica hagi coincidit amb la celebració d'aquest aniversari. Pasqual, recordem, actualment viu a Madrid.
1: Podeu recuperar la conversa amb Lluís Pasqual a catradio.cat/el suplement. Efectivament, ell considera que no és una casualitat que els 50 anys coincideixi amb tota aquesta història de la qual no es penedeix de res. L'actor i director Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla a la gala de cloenda del FICCAT, el Festival Internacional de Cine en Català, que es va fer ahir al vespre a Roda de Barà, al Tarragonès. Els mals noms, de Marc Ortiz, ha guanyat el premi al millor llargmetratge en la 18a edició del festival. Des de Roda de Barà, Ariadna Escoda.
7: L'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha recollit el guardó amb un discurs en què ha defensat tant la identitat com la llengua catalana en l'àmbit audiovisual.
8: En els països normals i en els països on l'idioma no està assetjat per un idioma superior en quant a diners i mitjans, no els hi cal donar aquests premis. Aquest premi
9: és la verificació d'una trista

0: anomalia en el nostre país, que és que estem minoritzats i hi ha gent amb moltes ganes d'acabar amb la nostra llengua.
1: Entre el palmarès anunciat aquest dissabte destaca la producció Els mals noms, de Marc Ortiz, com a millor llargmetratge, Indòmita llum, de Luis Samperi, com a millor documental, o Operació Hiperita, la trama de la guerra química, de Toni Orensanz, i Joana Zapata, com a millor producció de les comarques tarragonines. El FICCAT tanca una edició històrica amb 8.000 espectadors.
2: I ara anem fins a Salt, on la colla dels Màrrecs de Salt celebren avui 30 anys en una jornada castellera a Girona amb la companyia de castellers de Vilafranca i la colla jove dels Xiquets de Tarragona. Els últims 15 anys, a les comarques de Girona s'ha doblat el nombre de colles i ja n'hi ha una desena. Carla Saló Pujol, bon dia.
3: Bon dia. Els Màrrecs són la colla activa més antiga de terres gironines i, de moment, l'única que ha assolit un castell de nou. Ho destaca el seu cap de colla, Pau Carabaca.
4: De colles convencionals, som l'única colla que ha assolit els castells de 8 aquí a la zona de les comarques de Girona, però a més hem arribat a fer el castell de 9.
3: I això els esperona per arribar més lluny i anima també la resta de colles gironines. Laia Palma, presidenta dels Merlets del Montgrí, Blanca Bastit, presidenta dels Guillats de la Selva, Josep Puello, casteller dels Esperxats de l'Estany, i Jordi Soler, casteller dels Minyons de Santa Cristina d'Aro.
5: Hi ha molta germanor, estan molt disposats a ensenyar, no hi ha competència.
6: Hi ha una expansió, que cada vegada hi ha més colles i també està pujant el nivell de les colles que ja existeixen.
7: Sí, sí, ens ajudem molt. Realment hi ha bona relació.
8: Cada vegada, doncs, les colles castelleres de la zona estan en un millor nivell.
3: La colla castellera de Figueres, els Xerrics d'Olot, la colla castellera de la Cerdanya i la colla universitària dels Xuriguers de la Universitat de Girona són les altres colles en actiu que hi ha avui a la demarcació.
2: I encara una altra història. Avui dia viatjar entre Barcelona i Madrid amb alta velocitat és un 44% més barat que abans de la liberalització del mercat ferroviari ara fa 5 anys. Així es desprèn d'un estudi del cercador de reserves de trens i d'autobusos Trainline, que conclou que els preus d'aquest mitjà de transport continuen sent més econòmics que abans de la pandèmia.
9: Tot això se suma a l'encariment del preu del combustible i sobretot del querosè arran de la guerra a l'Iran, un factor que aquest estiu pot fer decantar els usuaris cap al tren a l'hora de planificar les vacances. Pedro García es el director general de Trainline Europa.
10: Debido al conflicto en Medio Oriente, empezamos a ver señales del cambio modal acelerándose desde el avión hacia el tren por un tema fundamentalmente de precios. No sabemos dónde va a llegar este verano porque hay mucha incertidumbre, pero sí que empezamos a ver tendencias de cambios de esa demanda.
9: Un altre motiu que explica l'increment de demanda de bitllets de tren són els descomptes que ofereix el govern espanyol als joves d'entre 18 i 30 anys per utilitzar aquest transport.
11: L'informatiu del suplement. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
13: Quina ratxa! Quants maig portes?
12: 150.
13: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
14: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dijous
15: viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè.
16: Un món on tothom està de vacances.
17: En creure un món.
16: I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
15: Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
14: L'altre barri, amb Blai Mercè.
15: Aquest estiu, escolta'l cada dijous a la mitjanit. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. L'informatiu del suplement.
2: 5 minuts per 7:45 del matí. Tenim notícia fresca d'aquesta matinada. Els Knicks de Nova York s'han proclamat campions de l'NBA. I això és notícia perquè feia 53 anys que no passava. Els Knicks, que són una de les franquícies més clàssiques de l'NBA, campions després de batre el San Antonio Spurs. Bon dia, Albert Benet.
18: Quina pronúncia, Roger Escapa. Bon dia. Els Knicks han tornat a remuntar els Spurs, com diu l'Escapa. Aquesta vegada els han guanyat a San Antonio per 90-94 i han posat un 4-1 definitiu en la final de la NBA, que els dona el tercer títol de la seva història, el primer des de 1973. Al base dels Knicks, Jalen Brunson ha estat elegit MVP de la final, ha liderat l'equip de Nova York cap al títol i ha anotat 45 punts en aquest cinquè i definitiu partit. I també de la nit passada destaquem l'empat a 1 entre el Brasil i el Marroc al Mundial de Futbol. Un gran gol de Vinícius per fer l'empat va maquillar una discreta actuació de la selecció de Carlo Ancelotti. Partit gris del jugador del Barça, Rafinha, que amb prou feines va entrar en joc i pràcticament no va tenir cap ocasió, només una no gaire clara. També aquesta passada nit al Mundial destaca l'empat a un de Qatar amb el tècnic Julen Lopetegui al capdavant contra Suïssa. De matinada, Escòcia ha guanyat Haití per 1-0. I ara en joc aquesta hora, Austràlia 1, Turquia 0. El partit és a la segona part. Últims 30 minuts, última mitja hora. I mentre el Barça de bàsquet espera rival per a la final de la CB, després de classificar-s'hi per la via ràpida, ara en parlarem, i mentre el Barça d'handbol es prepara per jugar avui la final de la Champions, també en parlarem. L'Atlètic Barceloneta celebra el títol de campió de la Champions masculina de waterpolo, després de guanyar el Prorreco italià a la final jugada a Malta per 17-16. Alberto Munarriz, jugador de l'Atlètic Barceloneta, va ser designat MVP de la final.
17: Demuestra lo difícil que es, ¿no? Hoy Fran, antes del partido en la reunión, nos ponía los días que habían pasado, no desde que habíamos ganado, sino desde que no jugamos una final de Champions. Es muy difícil a nivel de clubes conseguir estar ahí.
18: Així s'expressava Munarriz al Tot Gira de Catalunya Ràdio. És el segon títol de Champions per l'Atlètic Barceloneta. El primer el va aconseguir fa 12 anys. I ho dèiem, el Barça d'handbol jugarà aquesta tarda a partir de les 6 la final de la Champions contra el Fuchsia de Berlín, després de derrotar l'Aalborg danès per 32-37 a la pròrroga. El jugador del Barça, Dick Amem, s'enfrontarà avui a la final al seu futur equip. Així en parlava ell mateix al Tot Gira.
19: No, me da igual que estoy en el Barça, soy jugador del Barça y mañana ya haré el 1000%.
18: El rival del Barça avui a la final, el Fuchsia, i juga l'exblaurana Aitor Ariño. El sentim també a Catalunya i a Ràdio, també al Tot Gira.
20: També és algo molt emocionant poder estar una altra Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té el Berlín, així que ojalà demà es doni.
18: El Fuchsia de Berlín va superar el Magdeburg en l'altra semifinal per 35-40. I ho dèiem també, el Barça de bàsquet jugarà una final de la CB 3 anys després, classificació per la via ràpida amb un 3-0 contra el Tenerife. Això després de guanyar la pista de l'equip canari 76-85, amb una bona actuació especialment de la Provítola, Panther i Claiborne. Tots tres van ser decisius quan el Barça perdia per 36-22. Joel Parra, jugador del Barça.
21: Nosaltres, des del primer moment, confiàvem en aquest equip, sabíem que eren les coses complicades, però sabíem que si tothom estava al 100% i que ajudaria l'equip a guanyar, teníem moltes possibilitats de jugar una final de CB i així ha sigut.
18: A més de lluitar pel títol, la classificació per la final de la CB també li garanteix al Barça la participació a la pròxima Supercopa, que disputarà juntament amb la Penya, el Baskonia i el València. Avui és el torn del Joventut. A l'Olímpic de Badalona ha de guanyar tant sí com no el València a partir de les 8 del vespre per forçar el quart partit i no quedar fora de la final avui mateix. Derrota del Sabadell al camp del Zamora per 1-0 en l'anada de la final per l'ascens a la segona divisió de futbol. La tornada es jugarà a la Nova Creu Alta divendres que ve. I George Russell amb Mercedes sortirà des de la pole al Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1, la tercera pole que fa aquesta temporada.
15: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
2: Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
22: Molt bon dia, Roger.
23: 3, 2, 1. Se ganya.
24: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Com està, Joan Anton Català?
22: Molt bé, Roger Escapa.
2: Escolta'm, ens van deixar de comentar fa un parell de setmanes aquella fantàstica explosió. Jo només veure-la vaig pensar quants milions de dòlars s'estaven perdent. La companyia de Jeff Bezos, el Blue Origin, va veure com explotava de manera molt espectacular un dels seus coets més preuats en ple enlairament. Crec que estaven fent proves.
22: Estaven fent proves, no era enlairament, però fent proves. Sí.
2: I vaig veure el vídeo en què tu també a través de les teves xarxes comparties aquest moment de l'explosió. I impressionant. ningú va prendre mal, suposo.
22: No.
2: Però, és a dir, la dimensió de l'incendi...
22: Sí, i les conseqüències que vindran a continuació, perquè això és un coet que es diu New Glenn,
0: de la companyia Blue Origin de Jeff Bezos, i ho has dit bé, aquest coet havia anat, aquest model de coet havia anat dos cops a l'espai prèviament.
2: No el mateix, eh?
0: No el mateix, el model de coet. Però és bàsic, aquest coet, el desenvolupament d'aquest coet és bàsic per al retorn humà dels nord-americans a la Lluna, perquè recordem que aquí tenim Elon Musk amb el seu SpaceX, però com que la NASA diu, no ho posarem tot al mateix cistell, no? També han atorgat contracte a Blue Origin, de manera que els fan competir entre els dos. El que abans tingui les naus preparades, aquesta comèdia serà la que ajudarà la NASA a retornar. Clar, aquí hi ha molta
2: pressa. Què vol dir retornar?
0: A retornar els humans a la superfície de la Lluna.
2: Però i l'anada ho fan amb un altre coet? O com
0: sí, va? Seran dos coets. Bueno, és una coreografia molt complexa. Bàsicament és el que hem vist de la nau Orió, que és aquesta que amb Artemis 2 ho ara m'està seguint, que durà astronautes cap a l'òrbita de la Lluna i allà s'acoblaran en una altra nau que haurà portat o bé Elon Musk o bé Jeff Bezos, que serà l'ascensor que pujarà i baixarà a la Lluna. És molt complex, molt complicat. Però, clar, tot això s'ha de desenvolupar. De manera que el New Glenn, aquest coet, aquest model, havia anat dos cops a l'espai. El segon cop havia de posar un satèl·lit en òrbita d'una companyia privada i va fallar. El satèl·lit es va destrossar i les companyies d'assegurança allà van coquinar, van haver de pagar. De manera que les autoritats nord-americanes van dir aquest coet no s'ha posat bé en òrbites, representa un cert perill. Per tant, no donem permís que es torni a enlairar fins
2: feu
0: que
2: proves.
0: No feu proves de motor. I són les proves que es van fer. Es diu foc estàtic. Foc estàtic és que s'engeguen els motors, però el coet no se'n va cap a l'espai. Només s'engeguen i es comprova la potència dels motors.
2: I en un d'aquestes proves...
0: va tapam. Explosió tremenda,
2: però,
0: increïble.
2: Però de pel·lícula.
0: De pel·lícula. Destrossant la plataforma de llançament, que trigaran temps a recuperar-la.
2: El coet, evidentment.
0: El coet, per suposat. La credibilitat una mica tocada, no?
2: Bueno, i ara... clar, o sigui, aquest és el coet que ha de repescar els astronautes de la Lluna.
0: Sí, hem de dir que SpaceX, Elon Musk, ens té acostumats a fer petar les seves naus.
2: Ja.
0: Sí, hem vist un munt de...
2: és sí, la manera... vol dir que Jeff Bezos tenia gelos.
0: Sí. No, la qüestió és que aquesta no s'esperava. La qüestió és que aquest no s'esperava. Ningú esperava que en una prova...
2: Tu creus que això pot endarrerir el projecte...
0: absolutament.
2: Dels Estats Units d'enviar els seus astronautes?
0: Absolutament, Roger. Però és que jo ja ho deia...
2: sí, que serà la Xina.
0: No, això tampoc no ho sé. Però la Xina s'ho mira des de la Xina, tot això.
2: S'ho mira des de les crispetes que s'està menjant.
0: Crispetes, exacte, davant de la tele, mirant aquestes coses dels nord-americans.
2: També perquè si els xinesos fan explotar algun dels seus coets, no ens n'assabentarem, segurament.
0: Aquesta és una altra. No, de fet, ells els deixen caure directament sobre poblacions, que això també ho hem d'explicar, perquè aquí sembla que estiguem prenent partit a favor de la Xina, no? De vegades, perquè fem molta mofa dels nord-americans. No, jo no prenc partit de ningú. Si m'en explico les coses com són. La Xina té un programa especial tremendament bo, super potent, molt potent, però també fan coses que avui, ple segle XXI...
2: què vol dir que deixen caure els seus coets a la seva població?
0: Una fase d'un coet, saps que els coets van per fases, no? I es desprenen aquestes fases. Aquestes fases hem de vigilar que caiguin en llocs que no estiguin poblats o els oceans. Hem de controlar el retorn d'aquests. La Xina, els últims anys, els ha fet caure a prop, a qualsevol lloc. Hi ha imatges a prop de poblacions, vol dir a quilòmetres de poblacions, que amb fragments molt grossos de coets xinesos que han caigut. Per favor, som al segle XXI. Per tant, aquí n'hi ha per un i pels altres. Tots.
2: Bé, doncs, un recordatori per Jeff Bezos a l'arrencada d'aquesta Terra és plana d'avui. On, a petició de l'audiència, resoldrem algunes preguntes quotidianes que tenen a veure amb la ciència i que a vegades ens traslladen no només els més petits de la casa, sinó també els més grans. A veure, va, Joan Anton, avui preguntes i respostes.
0: Va, a veure.
2: Algunes de més senzilles, d'altres de més complicades, eh? Ja t'explaies en la resposta en funció de com
0: va,
2: ho vegis.
0: Molt bé.
2: El Joan ens ha traslladat per què a la natura existeix un límit de temperatura mínima.
0: Mínima. Molt bé. Mira, doncs sí, efectivament és de menys 273.15 graus Celsius. Per què existeix un mínim? I sabem què és aquest mínim. Perquè fa temporades vam explicar què és la temperatura. I la temperatura, una cosa tan quotidiana, no?, però de vegades no hi pensem, és una mesura del moviment de les molècules i dels àtoms. És a dir, les molècules i els àtoms vibren, es mouen, es belluguen, i això és la temperatura. De manera que si tu arriba un moment que aconsegueixes que els àtoms i les molècules no es moguin, es quedin, mai millor dit, congelades, aquest és el zero de la temperatura. Aquest, no hi pot haver temperatura més baixa perquè la temperatura és el moviment, és un reflex del moviment de les partícules. I això és menys 273.15, en aquell moment, que és un límit teòric. Val? Mm. Estem a punt, l'assolim quasi en alguns indrets dels nostres laboratoris. Val? Però en aquella temperatura res no es mou, els àtoms no es mouen i, per tant, temperatura mínima menys 273.15.
2: Encara amb temperatures, anem a la calor. Ara, la Roser Pla de Vall, són preguntes, algunes de les respostes de les quals segur que atreveu a Viquipèdia, però en aquest cas teniu aquí el coneixement de Joan Anton Català, que hi posarà el seu segell.
0: Espero explicar-ho diferent que la Viquipèdia.
2: Roser Pla de Vall, molt segur que aquests dies us heu preguntat per què suem.
0: Ah, molt bona aquesta. Perquè és un mecanisme clau de supervivència. Tots els éssers vius, tots, i quan dic tots és tots, han de regular la seva temperatura. Perquè el metabolisme, que és les reaccions químiques que fan les cèl·lules, per poder, que puguem viure, generen calor. Per tant, hem de disposar d'aquesta calor. Si no ens escalfaríem com un, bueno, no sé, com un forn, no? Llavors, necessitem un sistema com de radiador, d'irradiar temperatura cap a fora. I els humans, això s'anomena suor. La suor el que fa és portar líquid cap a la superfície de la pell, bàsicament és aigua, aquesta aigua s'evapora, i sabem que per evaporar aigua li has de posar calor per evaporar aigua. Doncs aquesta és la calor que ens treu l'aigua per evaporar-se. I aquesta és una manera que tenim de dissipar calor. Per cert, si t'has fixat, la suor és salada. I això és perquè quan ho fem, transpirem, com que és aigua que les cèl·lules emeten cap a fora, porten pues, això, sals, que el nostre cos també, electrolits, que el nostre cos utilitza. Hi ha animals que no poden suar. Per exemple, els gossos no tenen pors a la pell que els permeti suar. I aquesta és la raó per la qual els gossos, quan fa molta calor, els veus amb una llengua enorme, perquè la llengua és la superfície que ells treuen per dissipar, per fer evaporar líquid i regular la seva temperatura.
2: Que bo, que bo. Va, mira, les portes de Sant Joan. Per què la pólvora crema fins i tot amb absència d'oxigen? Diu el Jordi Nonell.
0: Val, mira, la combustió, que també hi vam dedicar un programa, és una reacció química en què intervé l'oxigen. Quasi, quasi sempre l'oxigen. Per tant, necessitem oxigen perquè alguna cosa cremi. I a l'atmosfera, clar, tenim oxigen i això pot fer, fa que puguem cremar un paper, una fusta o que puguem cremar petroli. Però mira, allà on no hi ha oxigen, els xinesos van inventar una cosa fa molts segles que es diu pólvora. I la pólvora té diversos compostos que la formen. Bàsicament és sofre, carbó vegetal i, aquí ve la cosa, nitrat de potassi. El nitrat de potassi és un compost químic que quan l'escalfes, en una mica d'escalfor, desprèn oxigen. Per tant, la pólvora porta incorporat el seu propi oxigen. No necessita oxigen de l'atmosfera per cremar. I això és la raó perquè si tu llences un petard dins de l'aigua, explota. Tots ho hem fet de nens, no? Hem llançat un petard dins de l'aigua i explota, perquè ja porta el seu propi oxigen. T'haig de dir, Roger, i això són coses que, bueno, de la meva història com a químic, que m'encantava fer coses, jo feia explosius, també, al meu laboratori, i vaig arribar a enriquir pólvores d'aquestes, i un dia vaig tenir un accident tremendo en què em va saltar una espurneta i vaig veure l'espurna com en càmera lenta, que feia així com una paràbola, que queia dins d'un got on jo tenia pólvora enriquida, i allò va fer fla! El meu pare, de dormint a l'habitació del costat, va sentir el soroll, va venir. Què passa? Tota l'habitació plena de fum. Hi havia dalt del sostre una taca negra. I jo li vaig dir, res, papa, continua dormint. Tremendo, tremendo.
2: El podries haver fet mal, eh?
0: Sí.
2: Molt cafre, eh?
0: No, sí. Feia coses que ara me les miro en perspectiva. Hòstia, tio. En fi, no ho sé.
2: La passió, eh?
0: És la passió per la ciència.
2: Mira, el Gael, que és de la classe dels dinosaures. Per què es diu que els dinosaures no es van extingir?
0: Perquè en realitat no s'han extingit. Tots parlem de l'extinció massiva, la gran cinquena gran extinció massiva, que va passar fa 66 milions d'anys amb la caiguda d'un asteroide molt gros, que va eliminar més del 80% de les espècies vives que hi havia, i diem, i van eliminar els dinosaures? No. De fet, els descendents dels dinosaures els tenim aquí. No estic parlant del president dels Estats Units, que podria fer-ho, però estic parlant dels ocells.
2: Els ocells, sí.
0: Sí, hi ha gent que pensa que són els dracs o que són els cocodrils. No, directament els directes descendents són els ocells. Per tant, hi ha biòlegs i zoòlegs que els agrada fer la broma que els dinosaures realment no es van extingir, només que van aprendre a volar. I els tenim avui aquí, els ocells.
2: Molt bé, doncs resposta resolta. Per què les nostres matemàtiques, escriu la Raquel Bautista, i en definitiva tota la nostra quotidianitat, es basa en el sistema decimal i les xifres del 0 al 9.
0: Que xulo això, perquè fixa't, és perquè tenim 10 dits a les mans, Roger. És tan fàcil com això. Va ser l'antiga cultura hindú, fa molts de segles, que va inventar la manera de comptar fent servir xifres de l'1 al 10, també van introduir el 0, i aquesta invenció es creu que podria simplement haver estat el resultat de que empraven els dits, una cosa natural, no?, per comptar. Però a Europa el món occidental, que vàrem anar molt més lents amb això. Teníem maneres de comptar molt complicades, per exemple, la numeració romana, que és molt bonica, però clar, tu imagina't fer operacions amb les xifres romanes, és molt complicat. I aquestes xifres, a més, per exemple, una C, la C és de 100, no? Tant era on la situaves, la C sempre era 100. Era una manera on els càlculs són molt complicats. En canvi, amb les xifres decimals, el 0 o el 9, tu les canvies i pots fer allà combinacions superxules, no? Va caler que arribés un gran matemàtic àrab que es deia, a veure si ho sé pronunciar bé això, perquè Muhammad Ibn Musa al-Kabarat... No, al-Kabarazmi, suposo. Bueno, no sé si molt bé. Que el que va fer és va agafar aquest contingut, aquest coneixement dels hindús, i el va estendre a Occident escrivint una obra cabdal al segle VIII. I va estar tan ben rebuda aquesta obra que el món occidental finalment va adoptar aquesta manera de comptar, que són xifres del 0 al 9.
2: La Georgina, 7 anys. Per què els estels fan pampallugues, Joan Anton?
0: Ah, mira, és que en realitat, clar, els estels són sols. En realitat no en fan, de pampallugues. Quan mai vagis a l'espai, que sàpigues que veuràs que els estels no fan pampallugues. No hi ha ningú encenent ni apagant els estels. Això és un efecte de la nostra atmosfera, de la turbulència de l'atmosfera. La nostra atmosfera es mou constantment, hi ha capes d'aire fred i de calent que es mesclen i es mouen turbulentment. I això fa que la llum dels estels, que els estels estan molt, molt, molt lluny, aquesta llum ens arriba molt afeblida, sigui molt propensa a desviar-se en aquestes turbulències que hi ha a l'atmosfera, i això fa que la llum és com un bastó que posem dins de l'aigua. Recordeu aquell bastó que el posem dins l'aigua i el veiem trencat, quan en realitat no ho està? Doncs això es diu difracció, és un fenomen físic, i el que fa l'atmosfera fa el mateix en un raig de llum. El va trencant centenars de cops per segon i fa que ens sembli que hi ha pampallugues, però en realitat ja us dic que els estels no fan pampallugues quan anem a l'espai.
2: Vinga, ens queden dues preguntes. Per què a vegades veiem aquelles llunes tan, tan, tan vermelles, diu el Pere de 5 anys?
0: Per la pols amb suspensió. De fet, fixeu-vos que les llunes aquestes vermelles que veiem quan surten, al cap d'una estoneta, quan la lluna ja es troba més amunt, torna a ser blanca. Per tant, en realitat és un efecte, novament, de la nostra atmosfera. Això és perquè hi ha molta pols en suspensió, o bé perquè hi ha hagut vents que han aixecat pols, o bé fins i tot de vegades ha passat un volcà molt gros a l'altra banda del món, que ha aixecat pols a l'estratosfera i que en tenim per tot arreu, i fa aquestes sortides de llum, de lluna tan, tan, tan vermella, que, torno a dir, un cop s'eleva sobre l'horitzó, ja més alta, desapareix aquest color vermell perquè ha deixat i ha d'estar afectada per la pols que hi ha en suspensió a l'atmosfera.
2: Molt bé, i última pregunta. Miquel Bruja, està escrit un correu que diu, dedicat a tots aquells que a vegades poseu cafè amb gel, amb una mica de rom, posa. Per què de vegades és tan difícil traspassar líquid d'un recipient a un altre sense que ens caiguin gotetes i estar aquí la taula?
0: Això t'ha passat algun cop, no? Quan intentem trasbassar, no? I diu, ja ho faig jo.
2: Mai, no, un cop no, sempre fas la taca, taca les estovalles.
0: Molt bé, exacte, exacte. Això és un efecte que es diu quandà, que té a veure amb les forces d'adhesió. Un líquid té tendència a adherir-se als objectes, de manera que s'adhereix, tot i que tu no ho vulguis, s'adhereix a l'objecte, al got o al plat, en què hi és, en el moment que tu tombes, se t'adhereix pel costat, per la vora, i cau a les estovalles. Manera de fer-ho, Roger. No falla mai. Atenció, eh?
2: A veure, va.
0: No, la feia jo a química. Clar, a química no et pots permetre que et caigui una goteta, perquè si no et suspenen al laboratori, val? Mira, agafes un objecte pla. Pot ser un ganivet, pot ser també el mànec d'una cullera, i el poses tocant el recipient del qual aboques el líquid, i fas que el líquid llisqui per la cullera o el ganivet fins l'altre recipient on vols trasbassar. No et caurà cap goteta a la taula, t'ho prometo, perquè justament per les forces de quandà, per l'adhesió, el líquid s'adherirà en aquest objecte que acabes de posar i lliscarà per sobre d'aquest objecte. Això queda superbé fent-ho en un restaurant. Dius, no, no, jo t'explico quan veus que els hi cau, no? I tu allà en plan xulo. No, ara t'explico com fer-ho. I quan ho veuen, diuen, ala, que bo, que bo.
2: No m'ho crec que funcioni.
0: Però prova-ho. Prova-ho.
2: El Blai diu que no.
0: El Blai és que no ho ha provat. Escolta'm, i no posis el Blai en aquesta conversa, perquè el que no s'ho creu ets tu.
2: Ho provarem la setmana que ho comentem.
0: Vale, perfecte.
2: Gràcies, Joan Anton.
0: De res, a tu.
2: Ara tornem. Més consultes a suplement@catradio.cat, i d'aquí unes setmanes, o potser ja la temporada que ve, ens hi tornarem a posar, la recapitulem i continuem també plantejant preguntes i respostes al Joan Anton Català. Ara tornem.
1: El suplement amb Roger Escapa.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
5: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Avui al Tot Gira ho tenim tot a punt per viure una tarda total.
25: Comencem a les 3 amb la transmissió del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
7: El Gran Premi de casa amb Oriol Rodríguez i Damià Aguilar.
25: I després a les 6... La final de la Champions d'handbol. El Barça busca la 3ª Champions, la 4ª en 6 anys.
7: Des del Lanxess Arena de Colònia, transmissió amb Ramon Salmurri, Virat Morros i Sergi Camps.
25: I a les 8, Penya a València. La sèrie de semifinals de l'ACB viatja fins a Badalona. Transmissió amb Ernest Macià i Carme Lloberes.
7: A més, seguirem el debut d'una de les favorites al Mundial de Futbol, Alemanya, Curaçao, amb Sònia Gelmat des dels Estats Units.
25: Tot gira.
7: Avui, des de les 3 de la tarda i fins a les 10 del vespre, amb David Clopés.
26: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
27: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
26: Moments que semblen sense sortida.
28: La droga estrella era l'heroïna i sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
26: Dolors que costen d'explicar.
29: És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
26: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
27: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
26: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'API web de Catalunya Ràdio.
30: I també disponible a la plataforma 3Cat.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
31: Bon dia.
2: Dissabte negre al Medi Natural, que s'ha saldat amb 3 morts.
31: Són un noi que s'ha ofegat al riu Llobregat al seu pas pel Berguedà, un home que feia submarinisme a Cadaqués i una tercera persona que ha caigut de 100 metres al port de Medacorba, al Pallars Sobirà.
2: Estabilitzat el primer incendi important de la temporada.
31: Els bombers continuen treballant en el foc agrícola i forestal de Sanaüja, la Segarra, per evitar que revifi amb la marinada que es preveu avui a la zona.
2: Els docents tornen a sortir avui al carrer en una última manifestació abans que acabi el curs.
31: Serà 2:15 als Jardinets de Gràcia. La convoquen USTEC, CGT, Intersindical, CNT, COS i també s'hi sumen les associacions federades de famílies d'alumnes.
2: Tensió entre els Mossos i manifestants antifeixistes que protestaven contra una manifestació d'ultradreta a Barcelona.
31: Els agents han carregat contra els antifeixistes, un cordó policial ha impedit que les dues protestes coincidissin.
2: Multitudinària protesta a Belfast per denunciar els aldarulls antiimmigració dels últims dies.
31: Milers de persones es van manifestar ahir contra el racisme i demanant respecte pels migrants.
2: Suïssa vota avui si limita la població a 10 milions en un referèndum vinculant.
31: Una proposta que ve de l'extrema dreta. Si els suïssos voten que sí, el govern es veurà obligat a actuar quan el país arribi als 9 milions i mig d'habitants, que és una xifra que està a punt d'aconseguir.
2: L'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran encara no arriba.
31: Trump insisteix que es podria signar avui mateix, però l'Iran ho nega. Per cert, avui Trump fa 80 anys i ho celebra amb un campionat d'arts marcials a la Casa Blanca.
2: Creix el neguit dins del PSOE per les joies trobades al despatx de Zapatero.
31: Salvador Illa demana respecte per la presumpció d'innocència, Sumar reclama explicacions i el PP aprofita la imputació de Zapatero per desgastar el govern.
2: Joel Joan rep el Premi Montserrat Carulla.
31: Ha estat a la gala de cloenda de la 18a edició del FICAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. La mostra també ha premiat Els mals noms de Marc Ortiz amb el premi al millor llargmetratge.
2: Els Knicks de Nova York fan història i guanyen el seu primer anell de l'NBA en 53 anys.
31: Han guanyat el San Antonio Spurs en el 5è partit de la sèrie per 90-94 i han encès els carrers de Nova York, que aquesta hora encara celebra el títol.
2: Avui les portades dels diaris arrenquem amb el diari Ara, Marina Laminos, Barraquisme, la diàspora dels sense llar.
3: Sí, parlen del fenomen de la pobresa extrema que s'escampa sense control, diu l'Ara, cap a la perifèria. Ho il·lustren amb una fotografia aèria d'una d'aquestes zones amb barraques i amb runes per tot arreu. Diumenge de temes propis. El periòdico, en aquest cas, sobre noves tecnologies. Els Estats Units i la Xina imposen el seu domini global en la intel·ligència artificial. És el titular que il·lustren amb una imatge on veiem els monuments més destacats d'Europa, de Nova York i també de la Xina, i el logo de les empreses del sector de cada un dels territoris. A Europa només una, mentre que els Estats Units en tenen fins a 6. A La Vanguardia llegim el titular: Trump veu imminent l'acord amb l'Iran i la reobertura d'Hormuz. Imatge d'ahir també del Gran Premi de Montmeló, una cursa que culmina aquest cap de setmana, una setmana clau en la projecció, apunten, de Barcelona. I al Punt Avui, el gran espectacle del comerç. Les grans cadenes passen a l'ofensiva després d'anys a l'ombra de les plataformes digitals i fan de la botiga un espai d'innovació.
2: El diari El País, el nou equilibri de la por.
3: La dependència econòmica i les noves capacitats militars produeixen un efecte de contenció. Els Estats Units i l'Iran s'apropen a un pacte i Xi i Trump estabilitzen les seves relacions. Sobre els escàndols que envolten el PSOE, a l'ABC asseguren i insisteixen en aquesta idea que el PSOE es prepara, diuen, per la seva imputació com a persona jurídica. Seria pel cas Leire, concretament, una investigació encara en fase molt embrionària, però algunes fonts socialistes asseguren a l'ABC que si es produís aquesta imputació seria, diuen, al final. Titular de La Razón, també sobre aquest cas, la defensa de Leire Díez divideix els més creients en Sánchez, i El Mundo, el PSOE es veu arrossegat per Zapatero davant de la pitjor setmana de Sánchez.
2: Anys i anys per molts anys, avui bufarà 85 espelmes Òscar Tusquets.
8: Pràcticament no he sortit de l'Eixample.
9: Ah, no?
8: Quan surto de l'Eixample me'n vaig a París o...
10: D'ànima polifacètica, és dissenyador, pintor, escriptor i arquitecte. Algunes de les seves obres més significatives són la remodelació del Palau de la Música o la construcció de la Vila Olímpica. La seva trajectòria ha estat reconeguda, entre altres coses, amb una Creu de Sant Jordi.
2: 80 espelmes Donald Trump.
11: I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over...
10: Fill d'una família adinerada de Nova York, es va donar a conèixer a través dels seus negocis immobiliaris i de la televisió. És el primer president convicte de la història dels Estats Units i des de l'inici d'aquest segon mandat s'ha acostumat a ocupar les portades dels diaris amb els seus deliris.
2: I Albert Postils, avui també fa 57 anys, Steffi Graf.
12: And I got better and better and the rooms just got smaller and the lamps just started,
10: Considerada una de les millors tenistes de la història, pot presumir de tenir a les vitrines 22 títols de Grand Slam. El 1988 es va convertir en la primera tenista en guanyar en un mateix any l'Open d'Austràlia, Roland Garros, Wimbledon, el US Open i l'or als Jocs Olímpics de Seul.
2: Vida social.

0: Marta Ferrer, aquesta és la Clara Peia que posa punt final al Festival Monocicle de Sant Pere de Ribes.
1: La pianista participarà en una entrevista musical en acústic a les 8 del vespre al Pla del Castell. Abans, a 6:45 de la tarda, Laura Escobedo hi presentarà el Calaix del Silenci. Encara es poden comprar entrades a partir de 10 euros.
0: Si ens està sentint Miquel Iceta, li hem alegrat al matí. Al Palau de la Música, avui, espectacle tribut a Queen.
1: Amb el format Candlelight, la proposta d'un concert sota la llum de les espelmes, el Manfred Quartet interpretarà els grans èxits de la banda de rock britànica avui a les 7 de la tarda. Les entrades a partir de 25 euros.
0: El Maldà, el meu germà.
1: Marc Artigau escriu i dirigeix aquest text protagonitzat pels germans Llorenç i Robert González, que és un recull de petits contes sobre dos germans. Avui, a funció a les 12 del migdia, les entrades es poden comprar per 18 euros.
0: I al Teatre Borràs encara s'hi pot veure La Promesa.
1: La comèdia, escrita per Iago Alonso i Sílvia Navarro i dirigida per Pau Roca, ens presenta un grup d'amics que es troben en una festa temàtica dels anys 90 que els canviarà per sempre la vida. Bàsicament perquè l'anfitriona ha decidit enverinar-los a tots. Avui, a funció a 6:45 de la tarda, les entrades a partir de 27 euros.
0: I un altre pla per dinar per sopar és el Time Out Market de Barcelona.
1: L'espai s'ha convertit en un punt de referència gastronòmic de la ciutat i acaba d'estrenar nous restaurants, la Porca, la gelateria Paralelo i la pastisseria John Cake, entre d'altres. Està obert de 10 del matí a mitjanit.
0: És l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Candidat a fòssil.
2: El semàfor se li va posar vermell. Es va aturar per cedir el torn als cotxes i per fer temps va desenfundar el mòbil de la butxaca. Es va posar a contestar missatges i de tan concentrat que estava se li va tornar a posar vermell. Resignat, el nostre protagonista es va submergir de nou en la pantalla. Aquesta vegada va obrir la seva aplicació de cites de confiança i va passar revista al catàleg de noies que li apareixien. Entre la Vanessa i la Maria del Carme, va pensar durant un microsegon que la broma del semàfor s'estava allargant massa. Però aixecar la barbeta suposava un esforç que no estava disposat a concedir. Mentrestant, el semàfor continuava de festa. Ara verd, ara ambre, ara vermell. I desenes de conciutadans passaven pel costat d'aquell estaquirot. Hi ha qui sospitava que la seva quietud formava part d'un projecte artístic, perquè el vianant va passar hores sense moure's de lloc, totes les que li va permetre la bateria del seu dispositiu. Quan es va quedar a zero, el vianant ja no podia desplaçar-se, havia quedat petrificat. Molts anys després, adquiriria un valor històric incalculable i el seu cos seria exposat als museus per retratar el patetisme de la humanitat en un moment donat de la seva història.
0: Música.

0: Dos minuts per arribar a les 8 del matí. Cada cap de setmana ho fem amb les cançons que ens proposen els nostres tècnics de so. Avui és el torn del Macià Closes. Bon dia, Macià.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem a les 8?
1: Com que tot té un inici i un final, avui anirem cap a una de les zones més boniques de Catalunya. Anirem cap al Delta de l'Ebre, on fa 22 anys va néixer Pepet i Marieta, i que aquest any posen punt i final a la seva trajectòria. La Placeta de les Jaies és una de les dues cançons inèdites que formaran part del seu disc de comiat. Amb el seu estil festiu i proper, s'acomiaden amb el seu bon humor i proximitat. Fins les 8, la Placeta de les Jaies, de Pepet i Marieta.
0: Salut i ràdio, Macià.
1: Salut i ràdio.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu d'avui, diumenge 14 de juny. Els fem, com sempre, un repàs de les notícies més destacades que els hem explicat al llarg d'aquesta setmana a les edicions informatives de Calafell Ràdio.
1: L'informatiu.
0: La platja de Calafell ha estat aquest passat cap de setmana l'epicentre de la cultura marinera catalana amb la celebració de la Fira del Mar. Ens porta la notícia de resum la Roser Ribas.
2: La plaça del Manila de Calafell Platja ha estat l'escenari aquest cap de setmana, 6 i 7 de juny, d'una nova edició de la Fira del Mar. Una proposta que ha tornat a reunir entitats, artesans i públic al voltant de la cultura marinera i el patrimoni marítim del municipi. La celebració ha comptat també amb un dels actes més esperats del cap de setmana, el tradicional arrossejat de Calafell, que ha tornat a demostrar el seu poder de convocatòria. Els 500 tiquets disponibles per degustar aquest plat mariner típic es van exhaurir completament, confirmant l'èxit d'una proposta gastronòmica que s'ha consolidat com un dels moments més destacats de la Fira del Mar. Tot seguit, escoltem les declaracions de la regidora de Promoció Econòmica a l'Ajuntament de Calafell, la Lluïsa Lastra.
3: Però bé, els tiquets s'han venut tots, o sigui que és molt bona senyal. I bueno, ja veus aquí tot el que es va coent entre els fogons, amb tots els voluntaris, que fa moltíssims anys que estan aquí ajudant, i noves incorporacions que hi han de segones i terceres generacions. Així és que per la nostra banda, molt agraïts amb tots els que estan aquí darrere. A part el que és la cassola, diguem-ho així, que és amb el rap i les patates, amb el caldet, val? Que és l'arrossejat, i després tens l'altre plat, que és amb els fideus. Després tens també el que és la beguda, tens el postre, sí, molt bé. I qui vol agafar i menjar-s'ho aquí i poder gaudir d'aquestes vistes que són impressionants i la miqueta de xispeta que hi ha d'estar aquí baix, doncs superbé, perquè no deixa de ser un ranxo de pescadors que sempre s'ha fet amb germanor, no? Amb família.
2: Entre les múltiples entitats participants hi ha hagut el CREAC de Calafell, el Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell, un projecte multidisciplinar que té com a objectiu ampliar els coneixements sobre la biodiversitat i participar activament en la seva conservació. Escoltem a la directora del centre i biòloga, la Juliana López.
4: Per nosaltres és molt important que la gent pugui conèixer, no, de la mà de nosaltres mateixos, pues, tots els projectes que portem i de què manera els poden ajudar amb tota aquesta labor de gestionar la fauna salvatge i de donar-li una segona vida a aquells animals que han sigut abandonats, per exemple, no, d'amfibis i rèptils exòtics. Així que jo crec que aquesta activitat, no, de poder arribar aquí i mostrar a la gent tots els projectes que portem, pues, és de molta importància.
2: També hi han estat presents Llaguts de Calafell i els Bogadors de Calafell, que han apropat al públic la seva activitat esportiva i de recuperació de les tradicions nàutiques vinculades al rem. En primer lloc, escoltem a l'Edu Dorado, de Llaguts de Calafell.
5: Poble, fer esport i fer natura, bàsicament.
2: Els Llaguts de Calafell van oferir sortides al mar per bogar.
5: Durant el dia d'avui hi ha hagut un torn a les 10, un altre a les 11, un altre sortit ara a les 12 i a la tarda em consta que n'hi haurà més, i demà diumenge també. Les reaccions són molt variades, hi ha des de la persona que afortunadament per ella ho enganxa de seguida i ve aquí a dir que ja es vol apuntar, que són uns quants, gent que li costa més, llavors s'ho repensa, però evidentment els timoners i la gent que acompanyem estem per ajudar i que agafin el truquillo i se sentin a gust. Les reaccions són molt variades, però totes en general molt positives.
2: Donem pas a l'Esther Manyer, de Bogadors de Calafell.
6: Bueno, pues donar-nos a conèixer una mica, intentar, pues, aconseguir més socis pel club, i bueno, que la gent conegui una mica aquest esport, que és, bueno, com a entrenadora, pues això, aconseguir que l'equip vagi millorant i superar-nos a nosaltres mateixos, sempre dic, dia a dia, intentar pujar i intentar estar una altra vegada al campionat d'Espanya l'any que ve. Estaria molt bé.
2: A banda de les tradicions marineres, l'artesania també ha tingut un paper destacat gràcies a la participació, per exemple, de l'artesana i tallerista Cíntia Branco, que ha organitzat diverses activitats creatives inspirades en el món mariner, adreçades sobretot a infants, però també a adults.
7: Que són tallers des de 6 mesos a cap amunt,
1: Llavors trobareu un munt de tallers manipulatius, sensorials, de joc, fem tot amb temàtica marinera. Per exemple, tenim la cuineta marinera, on els nens poden jugar a cuinar plats tradicionals de la cuina catalana, tenim el pesca als peixos, el mini món del mar, la soja de la platja de Calafell amb soja màgica. També oferim tallers com, per exemple, l'ampolla màgica sensorial del fons del mar, que els nens troben tresors a dins, molt xulo. Podem pintar amb aquarel·la el pescador de Calafell i també la confraria. I per últim també tenim un peixet en moviment i un mirall de sirenes, que tothom aquí que vingui estarà, s'ho passarà molt bé tota l'estona que estigui per aquí.
2: La Fira del Mar ha tornat a convertir-se en un punt de trobada per entitats i ciutadania amb l'objectiu de reforçar el vincle entre Calafell i la seva identitat marinera.
7: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: L'últim ple celebrat de l'Ajuntament de Calafell ha aprovat la licitació del canvi de gespa del camp de futbol municipal de Segur i l'ampliació del camp de futbol municipal Juan Ríos a Calafell amb un camp de futbol 7. Les obres tenen un cost de més d'1,67 milions d'euros i la Generalitat en subvenciona 623.990 euros amb el pla de xoc de millora d'equipaments esportius. Concretament, la subvenció de la Generalitat és de més de 478.500 euros per l'ampliació del camp Juan Ríos i 145.440 euros pel canvi de gespa de l'estadi de Segur de Calafell. La licitació inclou el manteniment dels dos camps de futbol per un període de 4 anys. L'adjudicació de les obres es preveu que serà durant l'estiu i la renovació de la gespa podria fer-se a principis de la temporada 2026-2027 amb una duració de 3 o 4 setmanes. L'ampliació del camp de futbol Juan Ríos durarà més, ja que s'ha de redactar el projecte executiu per part de l'empresa adjudicatària i després fer les obres. Aquesta acció pot durar prop d'un any en total. Per tant, la instal·lació estaria disponible per la temporada 2027-2028. L'any 2025 es va fer la renovació de la gespa del camp de futbol Juan Ríos degut al deteriorament que havia patit des de la disputa dels Jocs Mediterranis de Tarragona, l'any 2018. Durant l'estiu es va fer la reforma del voladís de la tribuna principal i poc després també es van renovar les porteries.
7: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: El grup calafellenc Buós publica No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat, que compta amb la col·laboració de Leire Martínez, exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, que canta en català el tema. Si saps on vols anar, posa't a caminar. És la tornada de la cançó que defensa la idea de triar un camí propi i dedicar-hi tota l'energia. La col·laboració arriba en un moment especialment significatiu per tots dos artistes. Buós es troben immersos en la celebració del seu 20è aniversari i Leire Martínez es troba en plena etapa de presentació del seu nou àlbum en solitari. Des de Halley Records han destacat que No hi ha pla B neix en un context cada vegada més saturat d'estímuls constants i planteja l'acció com a resposta. Per això el grup, amb Leire Martínez, canta Si saps on vols anar, posa't a caminar i si no hi ha camí, jo l'hauré de forjar.
7: Les notícies més destacades de la setmana.
0: El front marítim de Segur de Calafell rebrà una inversió addicional d'1,6 milions d'euros més per a la renovació de voreres i trams d'asfalt. Aquest import correspon a les millores de l'obra de renovació integral de carrers que s'està executant entre els carrers Rin i Loira, l'avinguda de Lluís Companys i el passeig marítim Sant Joan de Déu. Aquestes obres tenen un cost de més de 10 milions d'euros i rebran unes millores valorades en 1,6 milions d'euros més per arreglar altres zones del mateix barri. Concretament, es renovaran les voreres entre el carrer Loira i carrer del Minyo, també entre l'avinguda Lluís Companys i passeig marítim. També s'asfaltarà un tram important de l'avinguda Lluís Companys entre el carrer del Rin i el carrer del Duero, al límit amb el terme amb Cunit. Aquestes actuacions començaran passat l'estiu i acabaran el mes de desembre, igual que la resta de l'obra. Amb aquestes actuacions es vol deixar endreçats més de dos terços del barri de Sagu Platja. L'arranjament de voreres no és una renovació integral de carrers, com s'ha fet en l'àmbit central del barri, però l'Ajuntament de Calafell apunta que permetrà circular millor als vianants per les voreres i els carrers, mentre no s'actuï de forma integral, substituint serveis i fent refugis climàtics. Dins les millores d'aquesta obra també s'ha contractat la redacció d'un projecte per construir un carril bici en el passeig marítim de Sagu de Calafell entre els carrers Milà i Fontanals i Duero. Aquest projecte es redactarà en els propers mesos i té un cost de 50.000 euros. L'actuació preveu fer un carril bici segregat del trànsit rodat de vehicles per donar major seguretat als ciclistes. Està augmentant molt l'ús dels vehicles de mobilitat personal, com patinets i bicicletes. Per això, des de l'Ajuntament de Calafell es vol treballar en una xarxa ciclable que faciliti una mobilitat més sostenible per anar a comprar o a treballar. Aquest projecte és important per una xarxa de carrils bici que s'està traçant al municipi de Calafell.
7: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Ho hem avançat en els titulars. La recollida comercial de Calafell passa a horari de matí i nit. A partir del 15 de juny s'actualitzaran els horaris de recollida comercial per tal de millorar l'organització del servei i optimitzar les rutes de recollida. Aquest canvi, per tant, permetrà garantir la continuïtat del servei, millorar la planificació i la regularitat de les rutes, mantenir els carrers més nets i reduir les interferències amb l'activitat comercial i les zones de vianants. També es reforçarà la recollida de cartró a Sagu de Calafell. Es poden consultar els horaris a la web www.cemsa.cat.
7: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I aquest passat cap de setmana s'ha celebrat al nucli del poble de Calafell la festa del Corpus. Ens porta aquesta notícia la companya Roser Ribas.
2: El Corpus Christi es va celebrar aquest passat diumenge al nucli antic de Calafell Poble, de la mà de l'entitat La Bota de Calafell. El cartell d'enguany lluïa el lema «Glòria a Déu, a dalt del cel i a la terra, pau als homes». Un missatge que resumeix l'esperit d'una de les celebracions religioses i populars més arrelades a la tradició catalana. El Corpus ha estat considerat històricament la festa major de Catalunya. Durant segles, aquesta diada era una ocasió especial per engalanar carrers i places, emblanquinar façanes i estrenar la millor roba. Igual que passava amb les festes patronals, el poble es preparava per viure una jornada de gran significació social i religiosa. La festa del Corpus Christi a Calafell té una llarga trajectòria històrica. La primera referència documentada al municipi data de l'any 1680, quan ja es té constància de la celebració d'una processó. Durant molts anys va ser una de les festivitats més destacades de la vida social i religiosa del poble. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Calafell, la Mònica Trepat, destaca la importància de preservar aquesta tradició i posa en valor la implicació de les entitats i de les persones voluntàries que contribueixen a mantenir viva una celebració tan emblemàtica. L'escoltem.
8: El Corpus Christi és com la festa major de Catalunya. Se celebra a molts municipis i res, doncs Calafell, doncs, gràcies a aquesta entitat de La Bota, doncs, ha recuperat totes aquestes festes que s'estaven perdent, tradicionals, i també doncs torno a agrair sobretot a tots els components d'aquesta entitat i gent que els ajuda, doncs, que recuperin aquestes festes, doncs, que al llarg dels anys s'estava perdent. I gràcies a ells, doncs, poc a poc, mica en mica, s'estan recuperant.
2: I qui també ha tingut un paper fonamental en l'organització de la festa, com ha dit la Mònica Trepat, és l'entitat La Bota de Calafell. Tot seguit escoltem les paraules del Ricard Gutiérrez, que ens explica la feina feta per mantenir aquesta tradició i el significat que té avui per al municipi.
9: La festa del Corpus a nivell de cultura popular és la més important de totes, perquè molt abans que hi haguessin les festes majors, a nivell història global, era la festa del Corpus la que va començar a treure pues, la imatgeria com els gegants, les àligues, totes aquestes bèsties i elements participaven a la professió del Corpus. Aquí a Calafell, des de fa 2 o 3 anys, els gegants també participen en aquesta festa, i en altres pobles que tenen aquesta festa més arrelada, per exemple a Sitges, pues, hi ha les àligues, hi ha tots els gegants, la moixiganga, que participen a la professó. I al final pues, és la festa que va assentar les bases del que després han sigut les cercaviles de festa major o la imatgeria que tenim molt nostrada aquí a Catalunya. Per tant, la festa com a festa cultural és molt important, i a nivell de l'Església pues, és la festa més important, perquè es treu per les persones que creuen, treuen el cos de Crist al carrer, per tant és el més important que poden treure al carrer.
2: La catifa que va elaborar la bota de Calafell està dedicada a l'Església, que enguany celebra els seus 220 anys d'història. Ens ho explica el Ricard Gutiérrez.
9: La catifa de la bota està dedicada a l'església parroquial. Enguany fa 220 aniversari, per tant li hem volgut dedicar en aquesta festa la catifa. I al centre, si veieu, hi ha la figura de Santa Helena, que és la santa que tenim a la porta de l'església. Es diu que ella va trobar la creu de la Vera Creu, que és la festa major que fem el 16 de juliol, la festa del triomf de la Santa Creu, perquè tenim una relíquia de la Santa Creu. Per tant, li hem volgut dedicar aquesta importància com a imatge central a Santa Helena, amb la creu, no?, i tot el que significa. Després, l'altra catifa, que és la que ha fet el grup del Pobillatges, és una pobilla i un hereu, i a cada punta hi ha una sardana. Doncs és un cercle de les sardanes que estan fent. I, bueno, una miqueta cultura popular catalana, una miqueta així, doncs hem volgut fer aquests dissenys.
2: Aquestes catifes van ser trepitjades per la tarda quan va tenir lloc la processó. I així es va viure una nova edició del Corpus Christi a Calafell, una celebració que continua unint patrimoni, tradició i participació ciutadana al cor del nucli antic.
7: Calafell Ràdio, l'informatiu.

0: Pel que fa als 52 denunciats administrativament, 50 van ser-ho per possessió de substàncies estupefaents i 2 per tinença d'armes blanques.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Aquest estiu, des de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Calafell, s'organitzen un munt d'activitats per viure unes vacances plenes d'energia, diversió i noves experiències. La programació està pensada per oferir una gran varietat d'activitats lúdiques, esportives, formatives i culturals, perquè aprofiteu al màxim els mesos de juliol i agost. Tant si vols posar-te en forma, amb sessions de zumba, ioga o bachata, al Parc de la Sínia de Calafell, com si prefereixes descobrir noves activitats i amistats al festiu, o deixar-te portar per l'emoció del cinema de terror a la fresca, amb una proposta per tu. I això no és tot. Si ets dels que volen fer un pas més i formar-se durant l'estiu, també pots participar en cursos com el de premonitor o premonitora de lleure, primers auxilis, ceràmica, drons, o fer un intensiu d'anglès. Al mes de juliol s'organitza juliol i agost un escape room a l'aire lliure. Es titula Misteris de Calafell. Es durà a terme tant al mes de juliol com a l'agost. També, com dèiem, hi ha el festiu, activitats d'estiu gratuïtes per a joves nascuts des de l'any 2010 al 2014. Activitats de lleure educatiu. A l'estiu, a Cal Bulabà, curs de premonitor, premonitora de lleure educatiu, taller de ceràmica de fang, curs de primers auxilis, programació i vol de drons, introducció a la fotografia i moltes més activitats. Com dèiem, també hi ha les activitats al Parc de la Sínia de Calafell, obertes i gratuïtes per a tothom, no cal inscripció i només és recomanable portar roba esportiva i aigua per hidratar-se. Es durà a terme bachata, ioga i zumba. Es durà a terme, doncs, al Parc de la Sínia de Calafell. I també tindrem el terror, el cinema a la fresca, el mes de juliol i agost, els dimarts a les 10 de la nit, al Parc de la Sínia de Calafell, amb tota una sèrie de projeccions terrorífiques. També els casals joves, el casal jove de Calafell i el de Segur, resten tancats del 23 de juny al 10 de setembre en horari de tarda. Per tant, les oficines del Casal Jove de Segur de Calafell seran obertes de 9 a 2 del migdia amb atenció al públic per atendre qualsevol consulta.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Ho hem dit en els titulars, jornada de portes obertes de l'escola de Sir Raluy Legacy de Calafell. L'escola Cirque Experience by Raluy Legacy, ubicada a l'antic mercat de Calafell, organitza una jornada de portes obertes per donar a conèixer les seves instal·lacions i la seva oferta formativa per a tots els públics. Ofereixen activitats extraescolars, classes per adults, casal d'estiu. La jornada de portes obertes serà el dimecres 24 de juny de 4 a 8 de la tarda. Recordeu, a l'antic mercat de Calafell. Més informació podeu escriure al següent correu electrònic escoladecirc@circraluy.com o visitar també la seva pàgina web.

0: Més jornades de portes obertes. En aquest cas parlem de les jornades europees d'arqueologia, amb portes obertes a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. És en ocasió de les jornades europees d'arqueologia que celebren aquest proper cap de setmana, dissabte i diumenge. Dissabte 13 de juny, de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda. I el diumenge 14 de juny, de 10 del matí a 2 del migdia. L'accés al jaciment de la Ciutadella Ibèrica de Calafell està permès fins a 30 minuts abans del seu tancament. Per tant, és una oportunitat per visitar la Ciutadella Ibèrica de Calafell i conèixer les seves instal·lacions.
1: L'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
0: L'Ajuntament de Calafell està a punt d'iniciar la reparació de 472 escocells d'arbres que han aixecat les voreres. Les obres tenen un cost de més de 600.000 euros i les executarà l'empresa Robatec. L'objectiu és deixar la vorera en condicions, però que els vianants

0: humans no tinguin risc d'ensopegades, però també amplia la superfície de l'escocell per tal de que l'arbre respiri millor i pugui rebre més aigua quan plou. S'actuarà en 3.295 metres lineals de vorera, el que suposa prop de 40.000 metres quadrats de paviment. Ramon Ferrer, alcalde de Calafell.
1: Sí, tenim ocells buits que hem retirat aquests últims temps i que era per aquest motiu, i bueno, doncs, tenim una planificació de poder-ho fer, però a mesura que tinguem recursos per fer-ho, ho farem. Ara sí que farem aviat doncs, tots els aquelles zones on teníem els escocells que estan aixecant les voreres, ampliarem escocells, arreglarem la vorera, es podrà passar, això també és una altra de les demandes que tenim de la població i que relacionada amb els arbres doncs, proposarem, doncs, o sigui, no, el que farem és fer els escocells amb la mida que diu el pla director de l'arbrat. Ara eren escocells la majoria d'un metro per un metro i això doncs, l'aigua no arribava a la soca de l'arbre i llavors feia que l'arbre volgués sortir o aflorar en superfície i això aixecava les voreres i els paviments i això és el que estem intentant resoldre ara.
0: Les dimensions dels escocells s'han definit amb el pla director de l'arbrat que té aprovat l'Ajuntament de Calafell des de fa uns anys. Una part de les actuacions van sorgir amb els pressupostos participatius, on veïns de la Sínia i del Vilarenc van demanar posar remei a aquesta situació. Però l'equip de govern ha ampliat l'àmbit i s'arreglaran d'altres carrers que tenen el mateix problema. La carretera de Barcelona és on rebrà l'actuació més gran, amb 118 escocells en un quilòmetre i mig de vorera. A Segur també s'actuarà a l'Avinguda de Catalunya, amb 48 escocells i 200 metres lineals de vorera. A la Rambla Nova de la Sínia s'arreglaran 103 escocells amb 380 metres lineals de vorera. A l'Avinguda Vilarenc es repararan 52 escocells amb 225 metres lineals. També s'actuarà en carrers com Garrotxa, Pedagoga, Marta Mata, L'Hostal i Gegants Pere i Carme. A més, es plantaran 14 exemplars d'acàcies al carrer Molí del Blanquet, a tocar del parc del Vilarenc, substituint els arbres que hi havia a l'altre cantó del carrer i que tocaven els balcons dels edificis que s'hi ha construït. A Segur de Calafell, en el carrer del Cep, s'hi plantaran nous exemplars de sòfora japònica, acàcia del Japó. L'Ajuntament de Calafell està treballant en un pla per tornar a plantar un centenar d'arbres en aquells escocells que no en tenen, ja que s'han anat retirant durant els anys per no ser espècies adequades en nuclis urbans.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell s'omple de música aquest estiu amb l'oferta dels cicles musicals d'estils ben diferents, que sota el nom de Son Estiu amenitzaran les nits del mes d'agost. En aquest programa musical, que comprèn el Festival de Música del Baix Penedès i les Nits al Castell, està organitzat per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Calafell. El Festival de Música del Baix Penedès, que té lloc els diumenges del mes d'agost a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell, està dedicat a la música simfònica i coral. Les nits al castell, les nits de dissabte del mes d'agost, són per gaudir-les d'una manera tranquil·la, amb música de jazz, gospel o cants lírics, en un escenari únic, al castell de la Santa Creu de Calafell. N'ha parlat a Calafell Ràdio la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, Mònica Trepat.
3: Sí, doncs el Son Estiu ja són molts anys, no? Ja és molta tradició. Són els dissabtes del mes d'agost, són les nits al castell, que ens acompanyen aquests quatre dissabtes amb aquesta programació tan atractiva, no? Com cada any l'espai, no? L'entorn, el castell il·luminat, és la veritat que és llàstima, no? Perquè només hi caben 180 persones i perquè si no jo crec que vendrien moltes més entrades. Però sí, un any més doncs, tenim aquí aquesta nit al castell i després tenim, doncs, aquests diumenges del mes d'agost a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell, que aquest any doncs, estem de celebració. Uh-huh. I ja són 50 anys, que la veritat és un rècord, doncs, que un festival com és de música clàssica, que celebri doncs, aquests 50 anys aquí al municipi de Segur de Calafell.
0: Les entrades ja es poden adquirir, tant pel Festival de Música del Baix Penedès com per les nits al castell. entrades.calafell.cat
2: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I ara parlem del quart Congrés Internacional Carlos Barral i el Boom de les Escriptores, organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i el Museu Casa Barral de Calafell. Tindrà lloc el 19 de juny de 10 del matí a 7 de la tarda al Centre Cívic Cinema Iris. Hi haurà sessions de tarda des de les 4 obertes al públic en general. També hi haurà parada de llibres amb la col·laboració de la llibreria Papial.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Doncs aquestes han estat algunes de les notícies que els hem explicat al llarg de les edicions informatives d'aquesta setmana a Calafell Ràdio. Hem fet un resum, com sempre, als informatius dels diumenges. Qui els ha acompanyat, Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció. Com sempre, tornarem en properes edicions dels serveis informatius. Demà dilluns, amb més novetats. Adéu-siau.

Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden.
1: Primera llista.
0: Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català.
2: Calafell Ràdio. Aquí i ara, Calafell Ràdio.

Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.

Abecedari poètic. Selecció i veu Maica Duaiwes. Control tècnic i edició David Bonilla. Programa número 29 de la desena temporada.

Bon dia, amigues, amics, família estimada de Calafell Ràdio i de l'abecedari poètic. Benvinguts a la literatura, a la poesia i, novament, a les cartes, perquè estem continuant amb la lectura d'aquest llibre que es titula Cartes d'amor 2, que va editat Columna aquesta primavera. I avui començarem amb una carta titulada A la meva neta Cala. Carta a la meva nova neta que tinc lluny de casa. Continuem. Comencem la carta, que està datada el 10 de novembre de 2025. Estimada Cala, avui de bon matí una nova fotografia teva m'arriba al mòbil i no saps com m'alegra el dia veure aquests ulls tan foscos i tan vius i el teu petit somriure que s'obre al món. Només tens 4 mesos i t'estimo més que... No ho sé dir, però ho sento així. I quan penso en tu, t'ho dic... T'estimo més que... I tu no em pots sentir, que la distància és massa gran i tu ben petita. Llavors, jo tanco els ulls i t'envio 1.000 petons convençuda que t'arribaran fins al cor. Quan la teva mare em va avisar que venies, em vaig espantar, saps? No és una bona reacció, tants dubtes acumulats quan t'anuncien... On tornaràs a ser iaia? Ja ho sé. Ara ja? Un altre? I com ho farem? Un munt de preguntes, respostes que no volia fer, s'amuntegaven al meu cap. A poc vaig anar acceptant que venies i em preparava per rebre't. Em pensava que no et desitjava tant com els teus germans i cosins, però m'equivocava. Et vaig esperar en silenci, pacientment i també molt amorosament. L'ai al cor per un naixement sempre l'he tingut fins que tot ha acabat. Bé, i tothom ja és a casa. Amb tu també va ser així. Doncs fins que vas arribar a casa teva i llavors em vaig deixar robar el cor una vegada més. I sé que et veuré créixer entre les fotografies diàries que rebré i les escapades que podrem fer per venir-vos a veure. Sé que em perdré els teus primers somriures, les teves primeres passes, les teves petites descobertes del món, els teus jocs amb els teus germans i les rialles que aviat esclataran i que encomanaran alegria als teus pares. Tot això m'ho explicaran, és clar. Però estic convençuda que ho viuré com si estiguessis al meu costat, que si el teu primer somriure el compartiríem tu i jo, com si les teves passes fossin per donar-me la mà, com si les teves descobertes del món me les expliquessis tu i com si juguessis amb mi, com ho faràs amb els teus germans. I saps què m'agrada molt, Cala? Que tu, tan petita, m'has fet saber que encara puc estimar una mica més. I és així, de mica en mica, que aprendrem a estimar-nos tu i jo. T'estimo molt i t'estimaré sempre. La teva iaia, Maria.

Bé, aquesta carta també, com fa uns dies vam llegir una carta al pare, aquesta també és una carta al pare. I explica primer, diu, vaig escriure aquesta carta de comiat al meu pare després que decidís posar fi a la seva vida. El lloc on van enterrar les seves cendres i van plantar un cirerer que encara avui ens regala cireres.

de Molins, gener del 2010. Sempre m'ha agradat que el meu aniversari sigui a principis de juny, perquè un dia algú em va dir que és el temps de les cireres. Això em va fer molta il·lusió. Vaig néixer al mateix moment que les cireres maduren els cirerers. Ara, el meu aniversari encara serà més especial, perquè quan s'acosti el dia et vindré a veure una mica més sovint per assegurar-me que les cireres maduren al mateix temps que jo em vaig fent gran. I quan sigui el dia esperat, vindré i passaré la tarda amb tu, asseguda a la teva ombra, assaborint les cireres que hauràs fet. I segurament et recordaré i ploraré perquè no pots felicitar-me. I llavors una brisa suau i càlida de finals de primavera em reconfortarà, talment com si estiguessis aquí amb mi. Molt probablement et llegiré algunes pàgines d'algun llibre que segur que t'hauria agradat de llegir. I un dia et sorprendràs i estaràs orgullós de mi, perquè el que llegiré serà el meu llibre. Vaig malgastar els últims instants amb tu plorant, sense atrevir-me a mirar-te als ulls per poder entendre ni que fos una petita part del que estava sentint tu en aquell moment. Vaig equivocar-me quan et vaig dir que fessis el favor de fer les coses bé d'una vegada, com si durant aquests 20 anys no haguessis sigut el millor pare del món. Com si tot el que m'has donat no hagués sigut el millor que tenies. Vaig retreure't que mai m'escoltaves, com si no t'haguessis quedat gravades totes les coses que explicava que pensava. Com trobo a faltar parlar-te i repetir-te les coses perquè no les havies entès o perquè en aquell moment potser sí que no m'escoltaves. Com trobo a faltar ser el millor que t'ha passat, que et preocupessis per mi fins al punt de fer-te pesat. Com trobo a faltar totes les teves explicacions de camí a la platja, com si amb això poguessis aconseguir un món una mica millor. Enyoro també aquella sensació quan ens miraves a tots tres orgullós, que em deia que passés el que passés sempre seríem els millors germans del món. O quan ens trucaves per res, per sentir-nos i saber què fèiem. Perdona, si mai he pogut entendre la importància d'aquestes trucades, si mai t'he escoltat com et mereixies, si mai t'he preguntat com estaves. Perdona'm per haver-me enfadat tant, per haver dubtat de tu. I gràcies per tot el que has fet per mi, per estimar-me, per veure qui sóc i respectar-me, per ser-hi i formar part de la meva vida. Gràcies per protegir-me, per ensenyar-me a viure la meva vida i per ser, sens dubte, el millor pare del món. Avui et diem adéu, així que fins sempre, geni estimat, des d'allà on ens observis i vetllis per nosaltres. Espero que siguis feliç i lliure. I signa la carta Coral.

La següent carta es titula El meu primer amor i ens explica: carta a un amor complicat, però de veritat, enriquidor i noble, però secret.

28 d'octubre de 2025. No sé si hi ha prou paraules al món per explicar-te tot el que signifiques per mi. Però ho intentaré, perquè sentir el que sento per tu mereix ser escrit, encara que sigui amb la veu tremolosa del cor d'algú que no sap expressar gaire els seus sentiments. Des que et vaig conèixer, vaig entendre per fi el veritable significat d'estimar. No com una paraula, sinó com una força que m'ha canviat, que m'ha fet millor persona. Amb tu he après que estimar és mirar algú i veure-hi llum, fins i tot quan el món és completament gris. Que estimar és voler cuidar, respectar i entendre, encara que la vida no ens ho hagi posat fàcil. Sé que la nostra situació no és fàcil, ni per tu ni per mi. Que jo hagi aparegut per tu segurament haurà suposat més d'una ratllada per no entendre què estava passant i que la diferència d'edat pesa molt. Però també sé que el que sento per tu és real, pur i immens. No hi ha res prohibit en voler algú amb l'ànima. I si no podem caminar juntes com voldríem, jo, com sempre t'he dit, t'acompanyo en silenci, des del lloc on el pensament et troba cada dia, desitjant que siguis feliç i que tot et vagi bé. M'has ensenyat a estimar sense por, a sentir sense mesura, a descobrir-me entre les teves paraules i el teu somriure. Quan penso en tu, penso en tot allò que és de veritat. Potser el destí no ens vol juntes de la manera que voldríem, però jo et porto a dins com una llum que no s'apaga mai. Gràcies per existir, per haver-me fet sentir d'aquesta manera tan intensa i tan bonica. Avui t'escric amb l'excusa de celebrar el teu aniversari, però també celebro haver-te conegut. Passi el que passi, tu sempre seràs una part de mi, perquè gràcies a tu i al que em fas sentir, ara sí que entenc les cançons d'amor. Perquè tu tens diamants als ulls, perquè ho tornaria a fer, perquè la salvació estava dentro de un beso, perquè sort en tinc de tu, perquè com no et vaig estimar? Porto amb mi les coses que em vas dir, Anna. Ho donaria tot si et pogués estimar. També vull demanar-te perdó si alguna vegada t'he fet sentir malament, si t'he fet dubtar o t'he provocat algun conflicte intern. Et demano perdó de tot cor. No era la meva intenció fer-te patir ni posar-te en una situació difícil. Només volia estimar-te com sé fer-ho, amb sinceritat, tendresa i amb la millor part de mi. T'admiro per la teva força i la teva sensibilitat. Ets una persona increïble. Tens un cor immens, una bondat que es nota en cada gest i un somriure capaç de canviar qualsevol dia gris. M'entristeix veure que a vegades no t'estimes prou quan hauries de ser la primera a reconèixer la meravella que ets. Mereixes gent al teu voltant que et valori, que t'acompanyi amb respecte i llibertat. El teu camí és teu i la teva llum mereix ser compartida amb qui la sàpiga cuidar. Amb tot el meu amor, signa Anna.

I l'última carta d'avui va dedicada a la iaia i diu: carta a la meva iaia, amb qui m'han quedat moltes converses i confessions pendents. Sabadell, 11 de novembre de 2025. Hola, iaia! Quina sorpresa, eh? Si t'he de ser sincera, també ho és per mi. Han passat gairebé 40 anys i encara penso en tu. En els moments compartits i en les converses que mai no podrem tenir, vas marxar massa aviat. Tot i els anys transcorreguts, encara recordo aquell número a la caixa injustament baix. I també el que pensava mentre me'l mirava. Et vaig prometre que estudiaria i que trobaria una cura a la malaltia que se t'havia endut. No ho he complert, perdona'm. Vull pensar que si em poguessis parlar em diries que no té importància, que vaig escollir el meu camí i que això és el que de bo importa. Perquè tu sempre em vas esperonar i animar a lluitar pels meus somnis. Tot i això, no em puc treure del cap que t'he fallat. Com et deia, conservo molts records i els revisito sovint. Recordo aquell hivern que va nevar i vam fer un ninot de neu a la terrassa de casa. El primer de la meva vida, tot i que feia un fred que pelava. Tu vas sortir amb la camisa de dormir i la bata d'estar per casa i em vas ajudar a pilotar neu. Quan vam acabar, l'avi ens va fer una foto amb la Polaroid. Encara la conservo. Recordo que sortint del col·legi anava corrents a casa l'Ani per veure si t'hi trobava fet mitja. Només de veure't i fer-te un petó ja en tenia prou. Recordo també el dia que, volem cridar la teva atenció, vaig deixar caure palla per tot el menjador. Et vas enfadar molt i em feia molta por dir-te que havia sigut jo. Quan finalment vaig trobar el valor i t'ho vaig dir, et vas desenfadar de cop i només em vas dir que la següent vegada tingués més cura. Recordo quan perseguies en Pere Joan amb l'espardenya a la mà. De geni te'n sobrava i que quan se t'allunyava massa, li llançaves. L'encertava sempre. Em pregunto si la punteria l'he heredat de tu. Recordo que m'escapava per anar a casa teva. Entrava per la porta de la terrassa i baixava sigilosament per amagar-me darrere el butacó del menjador. M'agradava sentir la teva veu. Recordo que m'amagava en el rebost o darrere la cortina del bany o al celler o a on fos per estar a prop teu sense que ho sabessis. Era una barreja de sentiments, un còctel d'emocions dominades per un autisme que em feia amagar-me i estimar-te des de la distància. I després te'n vas anar i vaig perdre l'oportunitat d'estimar-te de més a prop, de créixer amb la teva companyia i els teus consells. Només m'han quedat els records d'uns pocs anys, també moltes preguntes sense resposta. Però no em queixo, no em vull queixar, ara que gairebé tinc l'edat en què tu te'n vas anar. Et tinc més present que mai i vull pensar: què hauria aconseguit apropant-me a tu sense necessitat d'amagar-me? Què hauríem estat grans amigues? Malauradament, no ho sabré mai. Però el que sí que sé és que t'he estimat, t'estimo i t'estimaré sempre. També sé que et trobo molt a faltar. Una abraçada molt gran, iaia, Crist. I hi ha una posta data que diu: no et prenguis aquesta carta com un nou tipus d'amagatall. És l'única manera que he trobat per fer-te arribar uns sentiments que he tingut guardats
massa temps.

Bé, amics, després d'aquesta carta ja no en podem fer cap més. Per tant, passem a la poesia una altra vegada, els lais, lais per amants distingits i altres paraules. Un llibre de Roser Amills Bibiloni. Meta pregunta. Vostè escriu bé? Vull dir, li agrada escriure? On? Que ningú prevegi els seus passos i que tot en el món t'ignori, que no et faltin paraules, ni abric de petons, ni alè d'ales, i sobretot, que no et manqui on.

Aquest és molt llarg i direm només el que tinguem temps de dir. Es titula Ratlla allò que no serveix. Ratlla allò que no serveix. És clar que hi ha tanta fulgor fora, alegria, dimarts. Les hores es perden els diumenges. I això que tens davant només és un arbre. Un arbre. Amb fulles de paper de fumar. Fixa't, fa olor de cafè. Doncs amb aquest olor de cafè ens acomiadem avui, que és l'hora de prendre el cafè, i aquesta vegada els catarres ens obsequien amb uns diamants. Per tots vosaltres, diamants. Fins la setmana que ve.

Que bonic i que senzill que l'espai i el temps ens hagin fet tombar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respira.

Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'1 a 2.

Benvinguts, benvingudes, oients de Calafell.tv, Calafell Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos un dia més al vostre programa de bandes sonores originals. El meu nom, Eduard Abbas, i durant una hora us intentaré fer arribar les millors bandes sonores dels nostres temps. Comencem!

Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.

Salutacions a tothom, una altra setmaneta més, no? Sembla que repetim, no? Repetim música, repetim nostàlgia, repetim com cada setmaneta aquí, escoltant, recordant temes amb alegria, no? Recordant bons temes que es portin, com dic sempre, bons records, no? Perquè a vegades escoltes algun tema i llavors dius, ostres, això em fa recordar coses que no tenien que haver passat, tot allò, no sé. Jo crec que no. Crec que dic sempre intento, doncs, que la música que escoltem sigui sempre bons temes, que ens portin bons records, bona alegria, bons moments, no? I recordo, ostres, però sí, aquella excursió que vam fer a tal banda, escolta, i llavors es va fer famosa aquesta cançó o d'allò, no ho sé, que, temes que, com dic sempre, que portin bons records aquí a la nostàlgica, a la Fils Ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada. Pep Cosidó, que us comença amb un tema que la música de Roy Edsel, segurament que recordareu el senyor de la trompeta, Roy Edsel, que això era música, no era, normalment no era cantada, no, només era música. Un tema que es deia Orfeo Negro,

Orfeo Negro, la trompeta de Roy Edsel, un de les trompetes potser també 60-70, no? Aquest era un senyor molt, molt escoltat, no? A veure si va haver com una d'allò de costum, no? Doncs, hi havia en aquella època diverses famosos, no? De la trompeta, i aquest era un d'ells. Continuem amb una senyora. Aquesta senyora també era d'algú de folk, em sembla, era música folk, no? La senyora Joan Baez, recordeu? Aquella de l'època de l'època com de Bob Marley, em sembla que hi havia, i Bob Dylan, i aquesta gent així que anaven una miqueta el que era la música, doncs, que defenia el que era les costums de les pobles, no? Recordeu? La senyora Joan Baez, amb un tema que també molt, molt conegut. S'han fet també moltes versions d'aquest tema que es diu Gràcies a la vida.

Gràcies a la vida, senyora Joan Baez, una cantant molt famosa, música folk, no? Música com aquesta versió, una versió doncs, de la Violeta Parra, no? Segurament que aquesta cançó també l'haureu recordat, perquè era començaments dels 70, doncs es van escoltar moltes cançons d'aquest estil, no? Hi havia un moviment d'aquell folclòric molt, molt gran, no? Per aquí també, i l'havíem escoltat, temes com aquest. Un senyor que també triomfava a començaments dels 70, no? El senyor Gilbert O'Sullivan, aquest també tenia molts temes, eh? Aquest també vam escoltar bastants temes. Aquest potser és el primer que vam escoltar d'ell, un tema que es deia Alone Again, recordeu? Que també em sembla que la traducció és una altra vegada sol, i després entre comilles, entre parèntesis, naturalment, no? O sigui, una altra vegada sol, naturalment.

Una altra vegada sol, naturalment, no, senyor Gilbert O'Sullivan, un de tants temes tan coneguts i tan ballats. Aquest era el que el va donar a conèixer aquí, eh? Després ja va tenir altres temes, jo els hem escoltat en més d'una versió, més d'un tema, doncs, el senyor... Em sembla que encara actua, eh? O sigui que ja, si aneu per allà, em sembla que per allà, on és, allò de Las Vegas, aquells, el circuit aquell de... em sembla que per allà encara fa alguna de les actuacions que està acostumat a fer. Temes, normalment quan si el veies amb algun d'allò, amb alguna actuació, doncs normalment sempre està tocant el piano, eh? O sigui que no és dels que canta dret, no? O sigui que segurament que el recordareu. Temes molt macos, molt macos. Ara una altra, aquesta... Es ve d'un senyor que em sembla que aquest també va ser, era famós a Sud-amèrica, també va venir aquí, el senyor Jairo, no recordeu? Aquest també tenia temes com aquesta, Tu alma golondrina.

alma golondrina, no? Un tema molt maco, molt romàntic, eh? Del senyor Jairo, una de les primeres cançons. Aquest era un de tants cantants que van venir de Sud-amèrica, no? I aquest, doncs, les primeres cançons que va enregistrar aquí a Espanya, no? Era del 70 al 74, el senyor va gravar diverses cançons, va gravar un disc o dos, no sé què gravaria, no? I era, aquesta era una de les primeres cançons que va gravar aquí a Espanya. Continuem ara uns senyors que van gravar a Amèrica, van triomfar també durant molts anys, els senyors de Redbone, no? Segurament que recordeu aquests senyors. Un tema dedicat a una noia, no? Quasi bé tots els cantants i tots els conjunts, no? Un, dos, hasta tres noms de noies tenen en el seu repertori, no? Els senyors de Redbone, aquest que deia Maggie,

Maggie, els senyors de Red Bull, tenen una noia que devia ser molt explosiva, no? Perquè bum bum, no? Bum bum Maggie, no? Deien, segurament que també l'heu recordat, aquesta cançó, no? Aquests senyors, totes aquestes cançons, doncs, les vam arribar a escoltar totes bastant bé, no? Eren temes mogudets per passar l'estona, no? Un tema que l'hem escoltat amb la versió original, l'hem escoltat per la Marisol, l'hem escoltat diverses versions, un tema que es diu Corazón Contento, recordeu aquest tema? Aquest tema l'hem escoltat perquè era un tema, doncs, per moure una mica, per animar una mica el cotarro, no? Els senyors de los tres sudamericanos, l'escoltem avui, el Corazón Contento.

Els senyors de los tres sudamericanos, un tema molt godet, un tema que l'hem escoltat més d'una vegada, més d'una versió, el corazón contento, eh? O sigui que era un tema, doncs, que qui no el té content el cor escoltant aquesta cançó, eh? I, doncs, com dic, espero que escoltant qualsevol d'aquestes cançons, com el que ve ara també, el senyor Albano, recordeu aquest senyor segurament que també el recordeu. Ara, potser aquella cançó que es deia a la mañana, potser és una de les poques, després ja es va juntar, no, amb qui era, amb una noia que també, doncs, van fer moltes cançons junts, no?, el senyor Albano, i aquesta no, aquesta és de les primeres, un tema que es deia Charasan.

mitjançant, em sembla que a últim moment els hi hagi caigut el micro al mar, no? Recordeu aquesta cançó? També era de les primeres, vaja, del senyor Albano, que era el senyor, doncs, que sí, es va casar amb la Romina Power, que era la filla d'un actor, no? Recordeu? Va bé, després sí, va bé tenir doncs, molts èxits amb ella, amb la seva dona, doncs, però aquesta era quan encara anava en solitari. La que cantava, crec que alguna no era la seva dona, era una noia que es diu Milva, em sembla que també era, no sé si era gaire famós aquí, no? A Itàlia, pel que la posen, a Itàlia també era més famosa com aquí, podia ser, no sé, la Maciela o una d'aquestes. Continuem ara, una cançó que aquesta sí que és... Sí que és l'original, no? Aquell senyor Luis Aguilé, recordeu? El senyor Luis Aguilé va tenir molts temes molt macos, també. Un dels potser el primer tema, el que el va donar a conèixer aquí, el senyor, que després s'han fet moltes versions també de Cuando salí de Cuba.

Cuando salí de Cuba, el senyor Luis Aguilé, aquest era potser, no?, la cançó que el va donar a conèixer aquí a Espanya, no?, el senyor, aquest senyor, doncs resulta que era com tants que havien, que van venir d'allà, de l'altre lado del charco, que en deien, no?, de Sud-amèrica, doncs aquí es van fer famosos, ni van haver que anaven ni venien, ni van haver que es van quedar aquí, no van marxar més, no? Aquest era un d'ells, que va venir aquí, i aquí es va fer molt famós, i aquí, doncs, va estar bastants anys, fins que em sembla que va morir aquí a Espanya i tot encara. Uns que també escoltem de tant en tant, els senyors de Los Cinco Latinos, no? Recordem Los Cinco Latinos, cançons que també han sigut famoses i que aquí tenim el record, tenim la nostàlgia. Quiéreme siempre.

Quiéreme siempre, sí, sí. Estimeu-vos sempre, eh? No res d'odiar ni de mal rancúnies i tot això no porten a cap banda, no? Val més estimar-se, no? Com deien els cinco latinos. Ara, un tema que segurament que em donareu la raó, no? Quan es digui el títol de la cançó, no? Els senyors de Pequeniques, que també aquí als anys 60 i 70 doncs van fer molt famosos en versions i música pròpia, no? Doncs temes... La majoria de cançons en tenen alguna cantada, però la majoria era música sola. Pequeniques és un tema que segurament que em donarà la raó quan dic que el tiempo vuela.

El temps vola, eh? I vola, vola encara que no ho vulguem, no? Que ens en donem compte, no? Ja tornem a estar una altra setmaneta, no? Anar passant setmanetes, eh? I anar recordant temes, temes com aquests que ara ens porta. Aquest és un dels últims, ja quasi bé a començaments dels 80, ja? La senyora Barbra Streisand, segurament que la recordareu. Sí, aquesta senyora també va ser molt famosa, no? També té, havia sigut, ho era, ho és... És actriu, no? I a part de cantar, doncs, deien que era el petit feo, no?, de les pel·lícules, perquè la veritat, deien, jo no, jo ni entro ni surto amb això, no?, però deien que no era... Però la veu sí. La veu de Barbra Streisand, moltes guapes la voldrien tenir, eh? Aquesta la canta amb el senyor Barry Gibb, segurament que recordareu, que era, em sembla que van ser parella, eh? Era un dels germans de Vigís, em sembla que aquest anava per solitari moltes vegades, i van fer aquest tema tots dos, un tema que es diu Guilty, no? O sigui, culpable, la senyora Barbra Streisand.

culpable, la senyora Barbara Streisand, no? Aquest tema, molt maco, molt romàntic, aquest tema, acompanyat del Barry Gibb, no? Que era, em sembla que havia sigut parella d'ell, era un dels germans Gibb, un dels germans de Vigis, no? Que era... A vegades em sembla que aquests anaven solitari, eren, a vegades sortien tots cinc, però encara que normalment fossin quatre, no? Aquest va ser també famós, en solitari. Un tema, també molt, maco, molt romàntic. I ara, doncs, un tema que també és dels anys 70, eh? La senyora Maciel, que no... Masses cançons tampoc, potser no vam escoltar d'ella, no? Però aquesta segurament que la recordareu també, la Maciel, en el seu apogeo, no? Aquesta cançó, Brindaremos por él...

Brindaremos por él, la veu de Maciel, no? Un tema doncs, que també la vam escoltar als anys 70, no? Aquesta senyora doncs, també va ser una mica revolucionària, no? També cantant, eh? I temes com aquest doncs, també van estar a la palestra, no? Vam estar escoltant temes doncs, que en el seu moment van ser doncs, actualitat i avui, doncs, com tots, són nostàlgia. Com aquest, l'últim que ens cap ja, el senyor Joe Dolan, eh? Recordeu Joe Dolan amb la seva Crazy Woman?

Crazy Woman, no? Dona boja o algo així, no? Segurament, segurament que aquesta l'heu recordat també, eh? Aquesta era mogudeta, aquesta era per ballar, aquesta era l'únic, l'últim tema que ens cabia amb aquesta nostàlgia de Calafell Ràdio, avui el 107.9 de la freqüència modulada, no? Ja sabeu, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre, els diumenges de 9 a 10, de 10 a 11 del matí, temes que han sigut actualitat, no? I que doncs avui els recordem 50 o 55 anys després. Ja sabeu, espero que hagiu passat molt bona hora, que siguin sempre bons records i que tingueu molt bona setmana.

0: els diumenges d'11 a 12 del matí al Maletí Musical amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí amb Israel Ríos.
1: I've heard people say that too much of an

tal? Com estàs? Benvingut, benvinguda a una nova edició del Maletí Musical. Ens en retrobem una setmana més, un diumenge més al teu costat, a partir d'aquests instants, en els propers 60 minuts. Com sempre, tot un plaer és acompanyar-te en un nom Israel Rius. Volem començar volent donar inici a un dels temes que ens va portar des d'un disc anomenat Areito, o Alice Guerra 2440. És aquest, Frío Frío. Bon dia, benvingut, benvinguda. Feliç diumenge, disfrutant al teu costat des d'aquesta sintonia, des de la sintonia de Calafell Ràdio, 107.9 de la FM.

0: Frío Frío.
1: Como el agua del río.
0: Un també dels temes, una de les cançons conegudes del cantautor dominicà Juanis Guerra. Es va llançar originalment l'any 1991, a l'estiu, a l'agost, com el senzill principal del seu sisè àlbum d'estudi anomenat Areito. Continuem avançant, continuem al teu costat, continuem amb més temes que et volem entregar des d'aquí, des del maletí musical, i ara ens quedem amb un dels temes de Miguel Bosé, any 1987. Des de Bosé 30, això és Como un lobo.

seu llançament original va ser a finals dels anys 80. Formant part de l'etapa més experimental i electrònica de Miguel Bosé. Tot i que també aquesta cançó va ser molt popular en el duet practicat l'any 2007 amb la seva neboda cantant aquesta cançó com un lobo. Ara, avançant al teu costat amb un dels també primers temes, un dels primers èxits de Alejandro Sanz. Des de l'àlbum anomenat Si tu me mires, això és El escaparate.

Aquí estava també, com dèiem, un dels temes del record de Alejandro Sanz, amb aquest tema anomenat El Escaparate. Avançant al teu costat i ara atenció. Un tema dins l'àlbum debut de l'Ei l'any 1992. Aquí està fusionant aquesta rumba, aquest so, amb el pop i el flamenc. Rosario Flores, Sabor, Sabor.

el signe d'aquesta cançó amb aquest duet fantàstic practicat per Rosario Flores i Alejandro Sanz. Amb aquest

0: Amb aquest toc blues, amb aquest tema, amb aquest clàssic Adoro, amb aquest fantàstic bolero, continuem aquí, al 107.9 de la FM. Ara ens quedem amb un dels temes també força coneguts de la trajectòria musical de José Luis Perales, però que després, fa uns quants anys, va recuperar el Marc Anthony, un també dels temes importants, i que en un d'aquests concerts ell el va cridar i van cantar junts aquest tema, que segurament el recordes i molt, perquè és un gran clàssic que compartim també amb tu en aquest matí de diumenge. I com ho és ell?
1: En tu tono.

El único.

mirándote a los ojos. Que tienes algo nuevo que contar.

Quan els dic el duet a Marc Anthony i José Luis Perales l'any 2012 al Festival de Viña del Mar amb aquest tema I com és ell. Avancem al teu costat amb clàssics també de Mecano, un dels himnes més icònics de la música composada per Nacho Cano e interpretada pel grup Mecano. Van ser llançada l'any 1988 com part del gran àlbum Descanso Dominical de Mecano, com dèiem, Un any més.

Històries importants, cançons força conegudes, com aquesta de Mecano, Un Año Más. Ara ens quedem amb la música, amb la veu fantàstica de Paloma San Basilio. En directe, en viu, amb un dels temes també que ens va entregar la seva trajectòria musical, aquest himno a l'amor.

Aquí estava el himno de l'amor en directe amb la gran Paloma San Basilio. Seguint amb aquesta línia musical, ens quedem també amb temes de sempre, temes del record. En aquest cas, dins l'àlbum que porta per nom aquest senzill, any 1978, Rocío Jurado, Señora.

Així sonava un dels temes més icònics de la gran Rocío Jurado amb aquest tema anomenat Senyora. Avançant al teu costat, avançant amb versions dins un àlbum anomenat Soulería. Ens arriba aquesta versió d'aquest clàssic, d'aquest èxit de la gran Gloria Gaynor, ara amb la veu de Pitingo. I Will Survive. Bon dia, feliç diumenge.

Aquests són els temes que Pitingo ha fet versió amb aquesta fusió de soul, de rumba, amb el seu estil particular, amb aquest I Will Survive, un dels temes que volíem compartir també amb tu amb aquest matí de diumenge. Des de Via Dalma, volum número 3, 2017, ens arriba aquest tema anomenat Mia. Benvingut, benvinguda, bon diumenge.

Molts són els temes, molts són els clàssics italians que ens arriben de la mà dins d'aquests àlbums anomenats Via Dalma, amb el gran Sergio Dalma. Avançant, ara, música, ritme del record, amb la gran Gloria Estefan. Te'n recordes? Això és Oye. Disfrutant cada instant, disfrutant cada cançó al teu costat des de Calafell Ràdio.

Una fusió perfecta de música dents amb ritmes llatins de la salsa amb aquest tema de la gran Gloria Estefan anomenat Oye. Avançant amb música, amb cançons i amb temes. Ara, records amb aquesta formació. Són Los Rebeldes. Això era l'any 1988, amb aquest gran èxit que es va fer ballar i molt Mediterráneo.

Aquest va ser un dels temes importants de la formació Los Rebeldes amb aquest tema Mediterráneo. I a més, ara sí, posem el punt i final a aquesta edició d'aquest diumenge del Maletí Musical a través de Calafell Ràdio, a través del 107.9 de la FM. Com sempre, tot un plaer ha sigut acompanyar-te. El meu nom és Rael Enrius. Ens retrobem d'aquí 7 dies. Et deixo amb la música del record també, des d'un àlbum anomenat Palabra de Mujer, a Mónica Naranjo. Això és Desátame. Que acabis de passar un fantàstic diumenge. Cuida't molt. Adéu-siau. Bon dia.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Molt bones a totes i a tots. Què tal, com esteu? Ha arribat el moment de viatjar des del programa de viatges de Calafell Ràdio. Avui farem diferents sortides, experiències, a conèixer diferents indrets. Entre ells, avui anirem a Camarasa. Per allà es troba l'Ares Eco Resort. Parlarem amb ells per conèixer com són les instal·lacions d'aquest lloc increïble en un espai natural. A més de moltes més propostes que tindràs aquí al programa.

0: I a Calafell Ràdio, des del programa L'Esperit Viatger, és el moment de parlar del tren del ciment. I per això tenim a l'altra via telefònica, al costat del telèfon, a la Ruth Bové. Ella és les Relacions Públiques. Molt bon dia, Ruth.
1: Hola, molt bon dia.
0: Parla'ns del tren del ciment. Què és el tren del ciment per a aquelles persones que encara no el coneguin?
1: Doncs bé, el tren del ciment, que nosaltres l'ha anomenat popularment Carrilet, doncs està situat a lo que és a la Pobla de Lillet. I bé, fa un recorregut molt bonic, que comença doncs, a la primera estació de la Pobla, que allà també doncs, ja es pot visitar una exposició, que ens dona una idea doncs, de tot el material mòbil que hi havia a l'època antiga, i va fins a dalt al Museu del Ciment.
0: Molt bé. És a dir, comença a la sortida de la Pobla de Lillet, després la Pobla Centre, els Jardins Artigues i el Museu del Ciment.
1: Sí. De fet, nosaltres el que sempre proposem que tots els oients que ens escoltin és fer aquest pack. Un pack que inclou doncs, el viatge a lo que és el tren del ciment, Jardins d'Artigues, que és atribuït a Antoni Gaudí, i finalment doncs, el Museu del Ciment, que també podem visitar la fàbrica. Una excursió doncs, ideal doncs, per passar tota una jornada durant tot el matí, sobretot a nivell familiar, perquè als nens doncs, els encanta el que és el trenet i pot ser una activitat molt bonica per fer en família.
0: A banda, també volíem preguntar-te de les diferents parades del recorregut del tren del ciment. Per la vostra experiència, quina creus que és la que té més acceptació per part dels usuaris?
1: Bé, bueno, com us deia, aquest tren, deixeu-me dir-vos-ho, doncs, que té la línia és de 3,5 quilòmetres i que doncs, el trajecte dura aproximadament 20 minutets. Clar, això és una mica a nivell personal, no? Jo sempre he dit, doncs, els jardins doncs, són fantàstics, no?, perquè són atribuïts a Antoni Gaudí i ens fan una idea doncs, de tota la natura i una mica doncs, tota l'expressió que Gaudí va deixar. Però, evidentment, a dalt, a la fàbrica del museu, doncs, també hi ha molta gent que els interessa i és una fàbrica doncs, modernista i que també doncs, la gent ho gaudeix molt. I com no, el tren, no? El tren sempre és una experiència única i una experiència que molts dels nens petits doncs, sempre això de xiular el tren doncs, també els encanta. Això va una mica a gustos de tothom. Jo recomano que facin els tres atractius, que és un paquet doncs, que surt molt econòmic i que, com us comentava, a nivell familiar, a nivell personal, a nivell doncs, de grups, doncs, és una activitat molt bonica per fer.
0: També teniu paquets per grups i escoles i agències.
1: Sí, evidentment, sobretot entre setmana i ara doncs, que són final de cursos, doncs, també és un altre recurs a tenir present per totes les escoles com a final de curs, no? Una activitat de lleure i que també poden aprofitar.
0: Molt bé. Què els diries als oients ja per últim de Calafell Ràdio perquè vinguin a visitar-vos i facin aquest recorregut del tren del ciment?
1: Doncs com no, que aquest tren doncs ara és destapat, de fet ens funciona en època més estiuenca, de fet vam començar el 19 de març i estarà obert fins al 13 de novembre i que aprofitin doncs ara la bonança, ara que fa bo i que ens vinguin a visitar, que és una experiència única i la gent que li agradi això, el tren, els jardins i el museu, segur que s'ho passaran molt bé.
0: Molt bé, Ruth Bové, moltíssimes gràcies per atendre'ns a Calafell Ràdio i molt bon dia.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Després de totes aquestes propostes, espero que aneu prenent nota de tot el que us estem explicant avui al programa. Anem a escoltar un tema musical per seguir amb el ritme dels viatges.

0: on today. Esperit viatger, amb Mireia Romaguera.
1: Bueno, jo em dic Joan Manuel, sóc pertany a la Fundació Fortaleses Catalanes, que és l'entitat que té la concessió administrativa de la visita turística al castell.
2: Val, doncs primer tot volem conèixer, en resum, la història.
1: Bueno, la història del castell és una mica curta. Li diem castell i no és un castell, és una fortalesa baluardada, no? Per tant, aquí no hi ha torres, ni... La tradició és aquesta, no? Però, per tant, correspon a una època molt propera, la segona meitat del segle XVIII. El fet de que es construeixi el que realment es diu fortalesa de San Fernando, o de Sant Ferran, és un efecte llunyà del Tractat dels Pirineus. Com sabeu, el Tractat dels Pirineus va determinar que a la frontera de tota la vida entre la monarquia de França i Espanya, que estava més amunt de Perpinyà, doncs, per mort d'aquesta guerra, dels tractats de pau, va canviar. I es va posar al lloc on és ara. Clar, que vol dir que tota l'estructura defensiva de la monarquia espanyola amb aquesta frontera es va quedar dins de França. Això va implicar que la frontera de l'Empordà va quedar durant molts anys desprotegida. Sempre es deia, bueno, ja us farem una construcció, farem, però el farem és molt típic de molts llocs, no? També hem de dir que el Tractat dels Pirineus va significar que hi haguessin Borbons als dos costats. Aleshores, els conflictes de tota la vida entre França i Espanya pues, estaven una mica apaivagats per aquest fet de que hi era la mateixa família. I això feia pensar que, bueno, ja ho farem. Fins que, en un moment determinat, per aquelles circumstàncies que ara faria molt llarg d'explicar, decideix posar fil a l'agulla i fortificar la frontera de l'Empordà. En aquell moment hi ha una situació econòmica a la Real Hisenda molt favorable, en les èpoques de pau, i es decideix fer una gran construcció

0: les més ben fetes.
1: De fet, és bastant desconeguda per molta gent que no coneix que existeix aquesta fortalesa.
0: No, i és veritat, és veritat. Potser el fet de que està, a diferència dels castells, els castells, clar, estem acostumats a veure la muntanyeta, al cim, el castell de lluny, mira el castell del poble, no?
1: Clar, el seu ja de lluny. Ja.
0: Aquí arribes i el castell, clar, si no saps on és, no el veus. Això de tant en quant el visitant. El visitant, el turista, que no porta una guia o que no porta... No el veu, no se li acudeix venir. Per altra banda, la comarca, clar, té assolida l'existència del castell de tants anys que ja és de casa. Després també hem de pensar que, i això potser no tant, però també té una certa importància, el fet de que, clar, fins als anys 60... Això era una caserna, tenia un ús militar encara, no? Com altres fortificacions d'aquest tipus d'Europa, no? Són edificis molt grans que calia poder-los amortitzar, no? I servien, doncs, per anar a fer la mili, per anar a fer el servei militar, això a França també es fa. I fins, ja dic, als anys 60, doncs, i també aquest cliché de lloc on anar a fer el servei, on anar a fer la mili, tampoc lliga amb el lloc de dir, bueno, anem a fer una visita turística. I tot això ha estat, doncs, el que en principi, doncs, vam partir de zero, no? Fa prop de 20 anys, que més de 20 anys que és obert, es va riant una mica, però les raons són aquestes.
1: De fet, doncs, és una fortalesa, com bé dia, molt gran,
0: molt.
1: Però que ofereix turísticament diverses visites per poder fer.
0: Hi ha, realment, el més important, des del punt de vista d'impacte a la gent, són els espais. Clar, ningú arriba aquí, ningú pensa que a 700 metres de la Rambla de Figueres hi ha això. Aquest pati, aquesta cosa, aquestes dimensions. O sigui, la primera cosa són els espais, això ja impacta la gent. Evidentment també l'impacte dels edificis, de les seves dimensions. I clar, després d'això també és el discurs interpretatiu. Quan els guies comencen a explicar a la gent el com, el per què, el valor de les coses, doncs evidentment que guanya molt. Visites, es fa la visita a peu, l'itinerari amb un fulletó, es fan les visites guiades convencionals, que són les visites que es fan tots els monuments, amb un guia, per escolars, per grups de gent gran o per turisme normal i corrent. Després també es fa una altra visita amb la qual, sobretot per la gent que té problemes de caminar, es fa un recorregut pel fossat, que si s'hagués que fer a peu seria molt llarg, són més de 2 quilòmetres, i es fa amb uns Land Rovers. Després, amb això també es fa una passejada, hi ha els dipòsits d'aigua i amb una sòdia que també es fa una passejada. En fi, és una miqueta, depèn del tipus de visitant, de les seves expectatives, doncs escull una cosa o escull una altra. El més important de tot és una cosa, i això és veritat, que el difusor més gran que tenim del castell, a banda dels mitjans de comunicació, que sense dubte són molt valuosos, és el boca a orella de la gent. Nosaltres vam començar pràcticament obrint la porta amb 4 gats i hem passat les 40.000 persones. Això, per un moment d'aquest tipus, és important.
1: Com bé deia, hi ha una visita també que és subterrània,
0: sí,
1: hi ha aigua, no?
0: Sota. Sí, sí, són aquí sota. És més complicat d'això, una visita que és complicada de fer, no? Però pensem que cadascun d'aquests 4 pous connecta per mitjà d'una tuberia amb un dipòsit d'aigua aquí al de sota. Aquests dipòsits són molt grans, tenen una superfície aproximadament de gairebé de 1.000 i escaig de metres cada dipòsit, són molt grans, i sortosament sempre ha sigut sempre el dipòsit d'aigua del castell, sempre s'ha conservat. Això va significar que no es perdés no hi haguessin esquerdes i tal, i per un d'aquests dipòsits sí, es fa una esbaixa i les persones que tenen estan en condicions que no tenen ni tenen mobilitat, no és una passejada a Parqueta, per l'estany de Banyoles, m'explico, i es fa un recorregut en la passejada per una sòdia, sí.
1: El castell està obert, la fortalesa, al llarg de tot l'any?
0: Sí, els horaris són els horaris típics del turisme, els mateixos horaris que fa, diguem, el Museu Dalí, els fem nosaltres, no? Hi ha, clar, el que passa al llarg de l'any, doncs, la temporada d'estiu és més ampla, després a l'hivern, inclús a l'hivern, els dilluns tanquem. En fi, és l'horari estàndard de qualsevol altre monument.
1: Molt bé, ja per acabar l'entrevista, quin missatge enviaria als oients de Calafell Ràdio perquè vinguin a visitar-vos?
0: Puc fer un petit incís. Jo, encara que no sembli, m'agradaria donar de records a Calafell i sobretot a la gent de la Ciutadella de Calafell.
1: A la Ciutadella Ibèrica?
0: Sí.

0: aquí, sí, després, si no convé, no ho dic, sí. Però durant cinc anys vaig gestionar la visita pública d'allà també.
1: Molt bé.
0: Sí, és curiós. Al mateix temps que vam començar a treballar aquí, paral·lelament estàvem treballant allà. Sí. Els diria, pues, el que dic a tothom, que ens facin un toc de confiança, que diguin anem a passar-ho bé. No tinguem cap cliché, perquè pensem com pensem i tinguem la idea que tinguem, salvo que no siguis un especialista del tema, segur que l'arribar aquí i després quan arribareu ara dintre una estona a les cavalleries i tal, direu, coi, quina raó tenia aquell home, val la pena. A Sant Ferran, si et pogués definir d'alguna manera de cara a la gent, portant molts anys com porto jo aquí, és el que podríem dir és un trencador de clichés. La gent ve amb un concepte i després de les explicacions del que veuen es donen compte de que tenim una peça patrimonial molt important. És el monument més gran de Catalunya.
1: De fet, el titular podria ser, no?, que és una visita que impacta, no? Impacta,
0: sí, sí, sí. Sobretot, i tot no ho dic, vosaltres mateixos, ja no ho podeu dir, no? Ara heu estat, ara quan hi aneu a les cavallerisses. Impacta precisament perquè no t'ho esperes, perdó. No, aquesta cosa de dir, hi ha el cliché, i aquest cliché no lliga amb la realitat. I això, evidentment, que va a favor nostre. Evidentment que sí.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns i que passi un bon dia.
0: Vinga, gràcies a vosaltres.
2: Avui hem recorregut diferents parts de Catalunya per conèixer llocs increïbles per visitar aquest estiu. També ho pots fer la resta de l'any. Qui t'ha acompanyat, Mireia Romaguera, gràcies, com sempre, per ser a l'altre costat i que vagi molt bé el dia.

0: Calafell Matí, comencem el dia amb la informació de proximitat.
1: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
3: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
0: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
4: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
6: El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
0: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
7: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
8: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
3: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
9: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
0: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
10: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu. Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu d'avui, diumenge 14 de juny. Els fem, com sempre, un repàs de les notícies més destacades que els hem explicat al llarg d'aquesta setmana a les edicions informatives de Calafell Ràdio.
1: L'informatiu.
0: La platja de Calafell ha estat aquest passat cap de setmana l'epicentre de la cultura marinera catalana amb la celebració de la Fira del Mar. Ens porta la notícia de resum la Roser Ribas.
2: La plaça del Manila de Calafell Platja ha estat l'escenari aquest cap de setmana, 6 i 7 de juny, d'una nova edició de la Fira del Mar. Una proposta que ha tornat a reunir entitats, artesans i públic al voltant de la cultura marinera i el patrimoni marítim del municipi. La celebració ha comptat també amb un dels actes més esperats del cap de setmana, el tradicional arrossejat de Calafell, que ha tornat a demostrar el seu poder de convocatòria. Els 500 tiquets disponibles per degustar aquest plat mariner típic es van exhaurir completament, confirmant l'èxit d'una proposta gastronòmica que s'ha consolidat com un dels moments més destacats de la Fira del Mar. Tot seguit, escoltem les declaracions de la regidora de Promoció Econòmica a l'Ajuntament de Calafell, la Lluïsa Lastra.
3: Però bé, els tíquets s'han venut tots, o sigui que és molt bona senyal. I bueno, ja veus aquí tot el que es va coent entre els fogons, amb tots els voluntaris, que fa moltíssims anys que estan aquí ajudant, i noves incorporacions que hi ha de segones i terceres generacions. Així és que per la nostra banda, molt agraïts amb tots els que estan aquí darrere. A part, el que és la cassola, diguem-ho així, que és amb el rap i les patates, amb el caldet, val? Que és l'arrossejat, i després tens l'altre plat, que és amb els fideus. Després tens també el que és la beguda, tens el postre, sí, molt bé, i qui vol agafar i menjar-s'ho aquí i poder gaudir d'aquestes vistes que són impressionants i la miqueta de xispeta que hi ha d'estar aquí baix, doncs superbé, perquè no deixa de ser un ranxo de pescadors que sempre s'ha fet amb germanor, no?, amb família.
2: Entre les múltiples entitats participants hi ha hagut el CREAC de Calafell, el Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell, un projecte multidisciplinar que té com a objectiu ampliar els coneixements sobre la biodiversitat i participar activament en la seva conservació. Escoltem a la directora del centre i biòloga, la Juliana López.
4: Per nosaltres és molt important que la gent pugui conèixer, no, de la mà de nosaltres mateixos, pues, tots els projectes que portem i de què manera els poden ajudar amb tota aquesta labor de gestionar la fauna salvatge i de donar-li una segona vida a aquells animals que han sigut abandonats, per exemple, no, d'amfibis i rèptils exòtics. Així que jo crec que aquesta activitat, no, de poder arribar aquí i mostrar a la gent tots els projectes que portem, pues, és de molta importància.
2: També hi han estat presents Llaguts de Calafell i els Bogadors de Calafell, que han apropat al públic la seva activitat esportiva i de recuperació de les tradicions nàutiques vinculades al rem. En primer lloc, escoltem a l'Edu Dorado, de Llaguts de Calafell.
5: Poble, fer esport i fer natura, bàsicament.
2: Els Llaguts de Calafell van oferir sortides al mar per bogar.
5: Durant el dia d'avui hi ha hagut un torn a les 10, un altre a les 11, un altre sortit ara a les 12 i a la tarda em consta que n'hi haurà més, i demà diumenge també. Les reaccions són molt variades, hi ha des de la persona que afortunadament per ella ho enganxa de seguida i ve aquí a dir que ja es vol apuntar, que són uns quants, gent que li costa més, llavors s'ho repensa, però evidentment els timoners i la gent que acompanyem estem per ajudar i que agafin el truquillo i se sentin a gust. Les reaccions són molt variades, però totes en general molt positives.
2: Donem pas a l'Esther Manyer, de Bogadors de Calafell.
6: Bueno, pues donar-nos a conèixer una mica, intentar, pues, aconseguir més socis pel club, i bueno, que la gent conegui una mica aquest esport, que és... Bueno, com a entrenadora, pues això, aconseguir que l'equip vagi millorant i superar-nos a nosaltres mateixos, sempre dic, dia a dia, intentar pujar i intentar estar una altra vegada al campionat d'Espanya l'any que ve. Estaria molt bé.
2: A banda de les tradicions marineres, l'artesania també ha tingut un paper destacat gràcies a la participació, per exemple, de l'artesana i tallerista Cíntia Branco, que ha organitzat diverses activitats creatives inspirades en el món mariner, adreçades sobretot a infants, però també a adults.
7: Que són tallers des de 6 mesos a cap amunt,
1: Llavors trobareu un munt de tallers manipulatius, sensorials, de joc, fem tot amb temàtica marinera. Per exemple, tenim la cuineta marinera, on els nens poden jugar a cuinar plats tradicionals de la cuina catalana. Tenim els pesques peixos, el mini món del mar, la soja de la platja de Calafell amb soja màgica. També oferim tallers com, per exemple, l'ampolla màgica sensorial del fons del mar, que els nens troben tresors a dins, molt xulo. Podem pintar amb aquarel·la el pescador de Calafell i també la confraria. I per últim també tenim un peixet en moviment i un mirall de sirenes, que tothom aquí que vingui estarà, s'ho passarà molt bé tota l'estona que estigui per aquí.
2: La Fira del Mar ha tornat a convertir-se en un punt de trobada per entitats i ciutadania amb l'objectiu de reforçar el vincle entre Calafell i la seva identitat marinera.
7: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: L'últim ple, celebrat a l'Ajuntament de Calafell, ha aprovat la licitació del canvi de gespa del camp de futbol municipal de Segur i l'ampliació del camp de futbol municipal Juan Ríos a Calafell amb un camp de futbol 7. Les obres tenen un cost de més d'1,67 milions d'euros i la Generalitat en subvenciona 623.990 euros amb el pla de xoc de millora d'equipaments esportius. Concretament, la subvenció de la Generalitat és de més de 478.500 euros per l'ampliació del camp Juan Ríos i 145.440 euros pel canvi de gespa de l'estadi de Segur de Calafell. La licitació inclou el manteniment dels dos camps de futbol per un període de 4 anys. L'adjudicació de les obres es preveu que serà durant l'estiu i la renovació de la gespa podria fer-se a principis de la temporada 2026-2027 amb una duració de 3 o 4 setmanes. L'ampliació del camp de futbol Juan Ríos durarà més, ja que s'ha de redactar el projecte executiu per part de l'empresa adjudicatària i després fer les obres. Aquesta acció pot durar prop d'un any en total. Per tant, la instal·lació estaria disponible per la temporada 2027-2028. L'any 2025 es va fer la renovació de la gespa del camp de futbol Juan Ríos degut al deteriorament que havia patit des de la disputa dels Jocs Mediterranis de Tarragona l'any 2018. Durant l'estiu es va fer la reforma del voladís de la tribuna principal i poc després també es van renovar les porteries.
7: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: El grup calafellenc Buhos publica No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat, que compta amb la col·laboració de Leire Martínez, exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, que canta en català el tema. Si saps on vols anar, posa't a caminar. És la tornada de la cançó que defensa la idea de triar un camí propi i dedicar-hi tota l'energia. La col·laboració arriba en un moment especialment significatiu per tots dos artistes. Buhos es troben immersos en la celebració del seu 20è aniversari i Leire Martínez es troba en plena etapa de presentació del seu nou àlbum en solitari. Des de Halley Records han destacat que No hi ha pla B neix en un context cada vegada més saturat d'estímuls constants i planteja l'acció com a resposta. Per això el grup, amb Leire Martínez, canta Si saps on vols anar, posa't a caminar i si no hi ha camí, jo l'hauré de forjar.
7: Les notícies més destacades de la setmana.
0: El front marítim de Segur de Calafell rebrà una inversió addicional d'1,6 milions d'euros més per a la renovació de voreres i trams d'asfalt. Aquest import correspon a les millores de l'obra de renovació integral de carrers que s'està executant entre els carrers Rin i Loira, l'avinguda de Lluís Companys i el passeig marítim Sant Joan de Déu. Aquestes obres tenen un cost de més de 10 milions d'euros i rebran unes millores valorades en 1,6 milions d'euros més per arreglar altres zones del mateix barri. Concretament, es renovaran les voreres entre el carrer Loira i carrer del Minyo, també entre l'avinguda Lluís Companys i passeig marítim. També s'asfaltarà un tram important de l'avinguda Lluís Companys entre el carrer del Rin i el carrer del Duero, al límit amb el terme amb Cunit. Aquestes actuacions començaran passat l'estiu i acabaran el mes de desembre, igual que la resta de l'obra. Amb aquestes actuacions es vol deixar endreçats més de dos terços del barri de Sagu Platja. L'arranjament de voreres no és una renovació integral de carrers, com s'ha fet en l'àmbit central del barri, però l'Ajuntament de Calafell apunta que permetrà circular millor als vianants per les voreres i als carrers, mentre no s'actuï de forma integral, substituint serveis i fent refugis climàtics. Dins les millores d'aquesta obra també s'ha contractat la redacció d'un projecte per construir un carril bici en el passeig marítim de Sagu de Calafell entre els carrers Milà i Fontanals i Duero. Aquest projecte es redactarà en els propers mesos i té un cost de 50.000 euros. L'actuació preveu fer un carril bici segregat del trànsit rodat de vehicles per donar major seguretat als ciclistes. Està augmentant molt l'ús dels vehicles de mobilitat personal, com patinets i bicicletes. Per això, des de l'Ajuntament de Calafell es vol treballar en una xarxa ciclable que faciliti una mobilitat més sostenible per anar a comprar o a treballar. Aquest projecte és important per una xarxa de carrils bici que s'està traçant al municipi de Calafell.
7: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Ho hem avançat en els titulars. La recollida comercial de Calafell passa a horari de matí i nit. A partir del 15 de juny s'actualitzaran els horaris de recollida comercial per tal de millorar l'organització del servei i optimitzar les rutes de recollida. Aquest canvi, per tant, permetrà garantir la continuïtat del servei, millorar la planificació i la regularitat de les rutes, mantenir els carrers més nets i reduir les interferències amb l'activitat comercial i les zones de vianants. També es reforçarà la recollida de cartró a Sagu de Calafell. Es poden consultar els horaris a la web www.cemsa.cat.
7: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I aquest passat cap de setmana s'ha celebrat al nucli del poble de Calafell la festa del Corpus. Ens porta aquesta notícia la companya Roser Ribas.
2: El Corpus Christi es va celebrar aquest passat diumenge al nucli antic de Calafell Poble, de la mà de l'entitat La Bota de Calafell. El cartell d'enguany lluïa el lema «Glòria a Déu, a dalt del cel i a la terra, pau als homes». Un missatge que resumeix l'esperit d'una de les celebracions religioses i populars més arrelades a la tradició catalana. El Corpus ha estat considerat històricament la festa major de Catalunya. Durant segles, aquesta diada era una ocasió especial per engalanar carrers i places, emblanquinar façanes i estrenar la millor roba. Igual que passava amb les festes patronals, el poble es preparava per viure una jornada de gran significació social i religiosa. La festa del Corpus Christi a Calafell té una llarga trajectòria històrica. La primera referència documentada al municipi data de l'any 1680, quan ja es té constància de la celebració d'una processó. Durant molts anys va ser una de les festivitats més destacades de la vida social i religiosa del poble. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Calafell, la Mònica Trepat, destaca la importància de preservar aquesta tradició i posa en valor la implicació de les entitats i de les persones voluntàries que contribueixen a mantenir viva una celebració tan emblemàtica. L'escoltem.
8: El Corpus Christi és com la festa major de Catalunya. Se celebra a molts municipis i res, doncs Calafell, doncs, gràcies a aquesta entitat de La Bota, doncs, ha recuperat totes aquestes festes que s'estaven perdent, tradicionals, i també doncs torno a agrair sobretot a tots els components d'aquesta entitat i gent que els ajuda, doncs que recuperin aquestes festes, doncs que al llarg dels anys doncs s'estava perdent. I gràcies a ells, doncs poc a poc, mica en mica, s'estan recuperant.
2: I qui també ha tingut un paper fonamental en l'organització de la festa, com ha dit la Mònica Trepat, és l'entitat La Bota de Calafell. Tot seguit escoltem les paraules del Ricard Gutiérrez, que ens explica la feina feta per mantenir aquesta tradició i el significat que té avui per al municipi.
9: La festa del Corpus a nivell de cultura popular és la més important de totes, perquè molt abans que hi haguessin les festes majors, a nivell d'història global. Era la festa del Corpus la que va començar a treure pues, la imatgeria com els gegants, les àligues, totes aquestes bèsties i elements participaven a la professió del Corpus. Aquí a Calafell, des de fa 2 o 3 anys, els gegants també participen en aquesta festa, i en altres pobles que tenen aquesta festa més arrelada, per exemple a Sitges, pues, hi ha les àligues, hi ha tots els gegants, la moixiganga, que participen a la professó. I al final pues, és la festa que va assentar les bases del que després han sigut les cercaviles de festa major o la imatgeria que tenim molt nostrada aquí a Catalunya. Per tant, la festa com a festa cultural és molt important, i a nivell de l'Església pues, és la festa més important, perquè es treu per les persones que creuen, treuen el cos de Crist al carrer, per tant és el més important que poden treure al carrer.
2: La catifa que va elaborar la bota de Calafell està dedicada a l'Església, que enguany celebra els seus 220 anys d'història. Ens ho explica el Ricard Gutiérrez.
9: La catifa de la bota està dedicada a l'església parroquial. Enguany fa 220 aniversari, per tant li hem volgut dedicar en aquesta festa la catifa. I al centre, si veieu, hi ha la figura de Santa Helena, que és la santa que tenim a la porta de l'església. Es diu que ella va trobar la creu de la Vera Creu, que és la festa major que fem al 16 de juliol, la festa del triomf de la Santa Creu, perquè tenim una relíquia de la Santa Creu. Per tant, li hem volgut dedicar aquesta importància com a imatge central a Santa Helena, amb la creu, no?, i tot el que significa. Després, l'altra catifa, que és la que ha fet el grup del Pobillatges, és una pobilla i un hereu, i a cada punta hi ha una sardana. Doncs és un cercle de les sardanes que estan fent. I, bueno, una miqueta cultura popular catalana, una miqueta així, doncs hem volgut fer aquests dissenys.
2: Aquestes catifes van ser trepitjades per la tarda quan va tenir lloc la processó. I així es va viure una nova edició del Corpus Christi a Calafell, una celebració que continua unint patrimoni, tradició i participació ciutadana al cor del nucli antic.
7: Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
0: 3 detinguts i 52 denunciats per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides en un dispositiu campai contra la multireincidència a la xarxa de transport públic al Camp de Tarragona. L'operatiu conjunt de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Tarragona, Policia Local del Vendrell, Policia Nacional i Personal de Seguretat Privada es va dur a terme el passat divendres a la tarda. També va identificar 269 persones que acumulaven prop de 700 antecedents. Els 3 arrestats són per requisitòria judicial vigent, una requisitòria policial i un delicte de falsificació de document públic. Pel que fa als 52 denunciats administrativament, 50 van ser-ho per possessió de substàncies estupefaents i 2 per tinença d'armes blanques.
7: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Aquest estiu, des de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Calafell, s'organitzen un munt d'activitats per viure unes vacances plenes d'energia, diversió i noves experiències. La programació està pensada per oferir una gran varietat d'activitats lúdiques, esportives, formatives i culturals, perquè aprofiteu al màxim els mesos de juliol i agost. Tant si vols posar-te en forma, amb sessions de zumba, ioga o bachata, al Parc de la Sínia de Calafell, com si prefereixes descobrir noves activitats i amistats al festiu, o deixar-te portar per l'emoció del cinema de terror a la fresca, amb una proposta per tu. I això no és tot. Si ets dels que volen fer un pas més i formar-se durant l'estiu, també pots participar en cursos com el de premonitor o premonitora de lleure, primers auxilis, ceràmica, drons, o fer un intensiu d'anglès. El mes de juliol s'organitza, juliol i agost, un escape room a l'aire lliure. Es titula Misteris de Calafell. Es durà a terme tant al mes de juliol com a l'agost. També, com dèiem, hi ha el festiu, activitats d'estiu gratuïtes per a joves nascuts des de l'any 2010 al 2014. Activitats de lleure educatiu. A l'estiu, a Cal Bulevà, curs de premonitor, premonitora de lleure educatiu, taller de ceràmica de fang, curs de primers auxilis, programació i vol de drons, introducció a la fotografia i moltes més activitats. Com dèiem, també hi ha les activitats al Parc de la Sínia de Calafell, obertes i gratuïtes per a tothom, no cal inscripció i només és recomanable portar roba esportiva i aigua per hidratar-se. Es durà a terme bachata, ioga i zumba. Es durà a terme, doncs, al Parc de la Sínia de Calafell. I també tindrem el terror al cinema a la fresca el mes de juliol i agost, els dimarts a les 10 de la nit, al Parc de la Sínia de Calafell, amb tota una sèrie de projeccions terrorífiques. També els casals joves, el casal jove de Calafell i el de Segur, resten tancats del 23 de juny al 10 de setembre en horari de tarda. Per tant, les oficines del casal jove de Segur de Calafell estaran obertes de 9 a 2 del migdia amb atenció al públic per atendre qualsevol consulta.
7: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Ho hem dit en els titulars, jornada de portes obertes de l'escola de Sir Raluy Legacy de Calafell. L'escola Cirque Experience by Raluy Legacy, ubicada a l'antic mercat de Calafell, organitza una jornada de portes obertes per donar a conèixer les seves instal·lacions i la seva oferta formativa per a tots els públics. Ofereixen activitats extraescolars, classes per adults, casal d'estiu. La jornada de portes obertes serà el dimecres 24 de juny de 4 a 8 de la tarda. Recordeu, a l'antic mercat de Calafell. Més informació podeu escriure al següent correu electrònic escoladecirc@circraluy.com o visitar també la seva pàgina web.
7: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: Més jornades de portes obertes. En aquest cas parlem de les jornades europees d'arqueologia, amb portes obertes a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. És en ocasió de les jornades europees d'arqueologia que celebren aquest proper cap de setmana, dissabte i diumenge. Dissabte 13 de juny, de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda. I el diumenge 14 de juny, de 10 del matí a 2 del migdia. L'accés al jaciment de la Ciutadella Ibèrica de Calafell està permès fins a 30 minuts abans del seu tancament. Per tant, és una oportunitat per visitar la Ciutadella Ibèrica de Calafell i conèixer les seves instal·lacions.
7: L'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
0: L'Ajuntament de Calafell està a punt d'iniciar la reparació de 472 escocells d'arbres que han aixecat les voreres. Les obres tenen un cost de més de 600.000 euros i les executarà l'empresa Robatec. L'objectiu és deixar la vorera en condicions, però que els vianants no tinguin risc d'ensopegades. Però també amplia la superfície de l'escocell, per tal que l'arbre respiri millor i pugui rebre més aigua quan plou. S'actuarà en 3.295 metres lineals de vorera, el que suposa prop de 40.000 metres quadrats de paviment. Ramon Ferrer, alcalde de Calafell.
10: Sí, tenim escocells buits que hem retirat aquests últims temps i que era per aquest motiu. I bueno, doncs, tenim una planificació de poder-ho fer, però a mesura que tinguem recursos per fer-ho, ho farem. Ara sí que farem aviat doncs, tots els aquelles zones on teníem els escocells que estan aixecant les voreres, ampliarem escocells, arreglarem la vorera, es podrà passar. Això també és una altra de les demandes que tenim de la població i que relacionada amb els arbres, doncs, proposarem, doncs, o sigui, no, el que farem és fer els escocells amb la mida que diu el pla director de l'arbrat. Ara eren escocells la majoria d'un metro per un metro i això, doncs, l'aigua no arribava a la soca de l'arbre i llavors feia que l'arbre volgués sortir o aflorar en superfície i això aixecava les voreres i els paviments i això és el que estem intentant resoldre ara.
0: Les dimensions dels escocells s'han definit amb el pla director de l'arbrat que té aprovat l'Ajuntament de Calafell des de fa uns anys. Una part de les actuacions van sorgir amb els pressupostos participatius, on veïns de la Sínia i del Vilarenc van demanar posar remei a aquesta situació. Però l'equip de govern ha ampliat l'àmbit i s'arreglaran d'altres carrers que tenen el mateix problema. La carretera de Barcelona és on rebrà l'actuació més gran, amb 118 escocells en un quilòmetre i mig de vorera. A Segur també s'actua a l'Avinguda de Catalunya, amb 48 escocells i 200 metres lineals de vorera. A la Rambla Nova de la Sínia s'arreglaran 103 escocells amb 380 metres lineals de vorera. A l'Avinguda Vilarenc es repararan 52 escocells amb 225 metres lineals. També s'actuarà en carrers com Garrotxa, Pedagoga, Marta Mata, L'Hostal i Gegants Pere i Carme. A més, es plantaran 14 exemplars d'acàcies al carrer Molí del Blanquet, a tocar del parc del Vilarenc, substituint els arbres que hi havia a l'altre cantó del carrer i que tocaven els balcons dels edificis que s'hi ha construït. Asseguda Calafell, en el carrer del Cep s'hi plantaran nous exemplars de Sòfora japònica, acàcia del Japó. L'Ajuntament de Calafell està treballant en un pla per tornar a plantar un centenar d'arbres en aquells escocells que no en tenen, ja que s'han anat retirant durant els anys per no ser espècies adequades en nuclis urbans.
7: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell s'omple de música aquest estiu amb l'oferta dels cicles musicals d'estils ben diferents, que sota el nom de Son Estiu amenitzaran les nits del mes d'agost. En aquest programa musical, que comprèn el Festival de Música del Baix Penedès i les Nits al Castell, està organitzat per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Calafell. El Festival de Música del Baix Penedès, que té lloc els diumenges del mes d'agost a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell, està dedicat a la música simfònica i coral. Les nits al castell, les nits de dissabte del mes d'agost, són per gaudir-les d'una manera tranquil·la, amb música de jazz, gospel o cants lírics, en un escenari únic, al castell de la Santa Creu de Calafell. N'ha parlat a Calafell Ràdio la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, Mònica Trepat.
8: Sí, doncs el Son Estiu ja són molts anys, no? Ja és molta tradició. Són els dissabtes del mes d'agost, són les nits al castell, que ens acompanyen aquests quatre dissabtes amb aquesta programació tan atractiva, no? Com cada any l'espai, no? L'entorn, el castell il·luminat, és la veritat que és llàstima, no? Perquè només hi caben 180 persones i perquè si no jo crec que vendrien moltes més entrades. Però sí, un any més doncs, tenim aquí aquesta nits al castell i després tenim, doncs, aquests diumenges del mes d'agost a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell, que aquest any doncs, estem de celebració. Uh-huh. I ja són 50 anys, que la veritat és un rècord, doncs, que un festival com és de música clàssica, que celebri doncs, aquests 50 anys aquí al municipi de Segur de Calafell.
0: Les entrades ja es poden adquirir, tant pel Festival de Música del Baix Penedès com per les nits al castell. entrades.calafell.cat.
7: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I ara parlem del quart Congrés Internacional Carlos Barral i el boom de les escriptores. Organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i el Museu Casa Barral de Calafell, tindrà lloc el 19 de juny de 10 del matí a 7 de la tarda al Centre Cívic Cinema Iris. Hi haurà sessions de tarda des de les 4 obertes al públic en general. També hi haurà parada de llibres amb la col·laboració de la llibreria Papiol.
7: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Doncs aquestes han estat algunes de les notícies que els hem explicat al llarg de les edicions informatives d'aquesta setmana a Calafell Ràdio. Hem fet un resum, com sempre, als informatius dels diumenges. Qui els ha acompanyat, Mireia Romaguera, gràcies per la seva atenció. Com sempre, tornarem en properes edicions dels serveis informatius. Demà dilluns, amb més novetats. Adéu-siau.

Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
2: Calafell Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
4: Milers de docents i famílies surten al carrer en l'última gran manifestació del curs per reclamar un gran acord per l'educació pública. Bon dia, són les dues.
3: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
4: Una marxa que s'ha fet aquest migdia a Barcelona amb 25.000 persones, segons els organitzadors, 7.000 segons la Guàrdia Urbana. I Barcelona, Marta Sánchez, els sindicats volen reorganitzar-se a l'estiu abans de decidir les protestes pel curs que ve.
5: Sí, això ho haurà de decidir també l'Assemblea Educativa, que es reuneix el pròxim dia 20, però avui aquí a Barcelona, en aquesta manifestació, les crides a la vaga han estat constants, i tant mestres, tant docents com també famílies, quan senten aquesta paraula no els fa por. Els mestres han tingut avui també el suport de pares i mares, de forma molt explícita, que reclamen que el departament també les escolti a elles.
6: Una transformació real.
4: De seguida ho ampliem. Del món, pendents del possible acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, fa dies que en parlem, i s'entrarà també la nova reunió del G7, que comença demà a la ciutat francesa d'Evian. Enviat especial a Evian, Jordi Baró, bon dia.
7: Bon dia. L'Orient Mitjà i Ucraïna en l'agenda del G7 a partir de demà, amb assistència de Trump, que es veurà les cares amb líders europeus del Canadà i Japó per primer cop des de l'inici de l'ofensiva contra l'Iran. Malgrat els desacords sobre aquesta guerra o sobre els aranzels, França, anfitriona de la cimera, vol que la trobada serveixi per acostar posicions.
4: I guanya el no al referèndum de Suïssa per limitar la població a 10 milions d'habitants, el primer d'aquest tipus que es fa al món, això segons les primeres projeccions de vot, que diuen que el 55% dels suïssos estan en contra de prohibir l'arribada de migrants per no superar aquesta xifra, com proposa l'extrema dreta. I atenció a casa nostra també a aquesta xifra. L'Ajuntament d'Olot ha tret 1.300 persones del padró en un any per frau.
8: Això són persones que no estan vivint allà on pertoca, o que no han acreditat la documentació que fa falta, per tant, que realment no compleixen amb la llei del padró per estar empadronats aquí, però en canvi sí que poden accedir als serveis de la nostra ciutat, que això és una profunda injustícia, perquè vol dir que està tensionant uns serveis...
4: És Agustí Arbós, alcalde de la capital de la Garrotxa. I a l'informatiu d'avui també viatjarem al cor de la Sagrada Família.
9: Gaudí va deixar com unes regles de joc molt clares i tot va encaixant com si fos un puzzle.
10: Un viatge al present i al futur d'una icona mundial.
4: Aquest vespre, al 30 minuts de TV3, emet el reportatge A tocar del cel. Ha estat el primer equip de televisió en dinsar-se a l'interior de la Creu de Jesús del Temple somiat per Gaudí. Tot això fins a arribar a 2:15. A partir de llavors, l'actualitat esportiva. Xavi Soler, que destaquem avui?
11: Mira, a partir de les 3, aquest gran premi de Fórmula 1 a casa nostra, el circuit de Barcelona-Catalunya, que torna a trencar rècords d'espectadors. Diuen que unes 300.000 persones hi hauran passat. També a les 6 viurem aquest Barça-Fuxe de Berlín. És la final de la Champions d'handbol, el Barça buscant el 13è títol, i a les 8 aquest Joventut-València, el Joventut buscant allargar la sèrie de semifinals de la Lliga ACB. I ja ho podem explicar, el Vila-sana s'acaba de proclamar campió de la Lliga Femenina d'Hockey Patins. Anirem a Fraga per buscar també protagonistes.
4: I ara informació de servei, trànsit i temps. En primer lloc, connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, diumenge tranquil, bon dia.
12: Bon dia, Eva. Sí, força tranquil. Aquesta hora poques retencions. A l'accés al circuit de Montmeló se celebra d'aquí una hora el Gran Premi de Fórmula 1. Hi ha, però, retencions a la C33, a Montcada i Reixac cap a Barcelona, i també a la B10 a Sant Adrià de Besòs cap al nus de la Trinitat. Això és tot des de l'equip viari.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
4: en un diumenge amb temperatures ben altes. Eloi Cordomí, bon dia.
14: Bon dia. Sí, en aquests moments ja tenim valors de 34-35 graus en alguns llocs del Pla, Lleida i sobretot també de l'interior de les comarques de Tarragona. Avui es podrà arribar a xifres semblants a les d'ahir, fins i tot en alguns llocs una mica més altes, 37, per exemple, en alguns punts de les comarques de Ponent, i la tarda serà assolellada. Si bé el Pirineu van creixent algunes nuvolades que avui creiem que podran deixar algun primer ruixat. Seran sobretot ruixats que apareixerien a l'extrem nord de la serralada. Demà es mantindrà la calor. Potser al matí tenim una massa de núvols que podria deixar quatre gotes, però s'allunyarà ràpid i s'imposarà el sol. I altra vegada a la tarda apareixeran tempestes. En aquest cas, demà afectaran a més comarques, podran ser una mica més fortes i poden arribar al Pirineu i al Prepirineu, tot estirar al nord del Pla, Lleida o al nord de la Catalunya central. I tota la setmana que ve les temperatures continuaran altes, com les aquest cap de setmana o fins i tot una miqueta més de cara al final de la setmana.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
16: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
4: En punt, les 2:05. I comencem marxant cap al centre de Barcelona perquè els docents tornen a fer una exhibició de força als carrers abans d'acabar el curs. I avui s'han manifestat pel centre de la capital catalana en una marxa que ha anat des dels Jardiners de Gràcia fins a Plaça Catalunya. Aquests són alguns dels cants que s'han sentit durant la marxa impulsada pels sindicats majoritaris de l'educació i que també ha tingut el suport de famílies i entitats socials. La manifestació ha aplegat 25.000 persones, segons els organitzadors, i 7.000 segons la Guàrdia Urbana. L'ha seguit la Marta Sánchez amb el suport tècnic del Martí Cuní. Marta, bon dia de nou.
5: Explica'ns. Hola, Eva. Bon dia. Ha estat, com deies, aquesta última gran demostració de força del curs de mestres i professors que s'han manifestat desafiant la calorada per tornar a reclamar més recursos per l'educació. Una marxa que s'ha fet avui sota el lema Aturem l'emergència social i educativa i que ha tingut aquest suport explícit de les famílies. El president de la FAC, d'aquesta associació de famílies, Jordi de Carreras, ha demanat que el departament també escolti la seva veu.
17: Nosaltres entenem que s'ha de resoldre el conflicte i que tot el conflicte i tot aquest curs mogut ha de ser perquè realment s'abordin aquests reptes estructurals d'una manera definitiva en l'educació pública. Per tant, estarem quan s'hagin de resoldre això i reclamem poder-hi estar per construir-los col·lectivament.
5: Ha estat una marxa educativa, però avui els sindicats convocants, aquests sindicats majoritaris, han volgut que també fos més transversal i per això hem sentit lemes a favor de la sanitat o de l'habitatge. Hem parlat amb molts docents al llarg d'aquesta manifestació. Ens diuen, ens asseguren que continuen amb molta força malgrat el curs que han passat, però volen tenen força per mantenir les seves protestes fins on calgui. I també hem parlat amb pares i mares que els donen suport amb els ulls tancats.
18: I que el que volem és que els escolti.
19: Falten recursos per poder, pues, que ells tinguin un aprenentatge correcte i que es pugui aplicar el dret d'inclusió amb recursos reals.
20: Sí, perquè penso que nosaltres som una part fonamental d'aquest engranatge de l'educació pública i si comencen a defallir una miqueta és el nostre moment de donar suport perquè nosaltres som els dels primers beneficiats en que això canviï perquè els nostres fills tinguin una educació pública real i que és la que es mereixen.
5: Una manifestació, de nou, molt reivindicativa, amb crides a la dimissió de la consellera, amb la paraula vaga que ha estat en boca de tothom a l'espera del que acabi decidint aquesta assemblea educativa del pròxim dia 20 de juny, però és que els sindicats ens diuen que ells estan disposats a continuar treballant i reunint-se a l'estiu per decidir el que calgui. Una marxa que em sembla que ho sentiu de fons, aquesta hora ja s'està acabant. Hi ha hagut parlaments aquí a la plaça Catalunya de l'Assemblea de docents de les Illes i del País Valencià, també amb moltes mobilitzacions aquest curs, també d'associacions d'estudiants o dels treballadors de biblioteques públiques que han volgut donar suport també avui als mestres i professors d'aquí de Catalunya.
4: Ho sentim. Gràcies, Marta. Bona tarda.
5: Adéu, bona tarda.
4: I encara sobre educació, explicar-vos també que les famílies monoparentals tindran els mateixos descomptes a la universitat que les nombroses. És l'acord a què han arribat Govern i Comuns de cara al curs que ve, fruit de la negociació dels pressupostos que s'han d'aprovar al Parlament aquest mes de juliol, Montse Garcia.
21: Les famílies monoparentals que tinguin un fill pagaran la meitat de les quotes universitàries a partir del curs vinent i si en tenen més, se'ls bonificarà el 100% de la matrícula. Ho explica Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats, en declaracions a Catalunya Ràdio.
22: Catalunya ara mateix aproximadament hi ha 78.000 títols de família monoparental vigents. Són famílies que requereixen doncs, encara una ajuda més integral, no? Que ajudin realment a que la universitat torni a ser ascensor social.
21: La mesura és fruit de l'acord de pressupostos signat amb els comuns i l'aprovarà aquest dimarts el Consell Executiu. Es destinaran 12 milions i mig d'euros dels pressupostos a aquesta mesura. Escoltem Jéssica Albiach, presidenta del grup parlamentari dels comuns.
0: Serà una qüestió de justícia perquè prop del 50% de les famílies monomarentals, a més de que estan tirades endavant per una dona, estan situades en risc de pobresa. Estem parlant exactament del 47,8%. A més, estem parlant d'una pobresa de persones que fins i tot tenen una o dues feines.
21: A Catalunya hi ha reconegudes 78.500 famílies monoparentals i més de 164.000 de nombroses.
4: Obrim ara crònica internacional. Israel bombardeja el bastió de Hezbollah a Beirut en un moment crític per a les negociacions entre els Estats Units i l'Iran. L'ofensiva israeliana contra un dels principals aliats de Teheran a la regió podria fer saltar pels aires tota la diplomàcia, que segueix encallada, recordem, amb la data de la signatura de l'acord, que ahir vam saber que serà electrònica. Hi ha almenys 2 morts i 4 ferits, Núria Har.
1: A aquesta hora estem molt pendents d'aquests bombardejos d'Israel sense avís previ contra els suburbis de Beirut, a Dahiyeh, que podrien fer enfadar l'Iran i també fer descarrilar un acord amb els Estats Units. L'últim cop que Israel va bombardejar la capital del Líban, fa tot just una setmana, va provocar una escalada de la tensió en què l'Iran i els Houthis del Iemen van llançar míssils contra Israel per primer cop des de l'inici de la treva. Pel que fa a l'acord Estats Units-Iran, un oficial persa ha filtrat alguns detalls de l'esborrany a l'agència Reuters. El document inclouria reobrir l'estret d'Hormuz, aixecar de forma temporal les sancions sobre el petroli iranià i alliberar els actius perses congelats. A canvi, Teheran es comprometria a no produir armes nuclears, mentre que els Estats Units acceptarien que l'Iran dilueixi dins del país les reserves d'urani enriquit.
4: I precisament la situació a l'Orient Mitjà, també la guerra d'Ucraïna, estan a l'agenda dels líders del G7, que a partir de demà es reuneixen a Viena, França, també amb la participació de Donald Trump. La cimera ha de servir per acostar posicions amb el president dels Estats Units. Els contraris al G7 estan citats a manifestar-se avui a la ciutat veïna de Ginebra en una protesta en la qual s'esperen milers de persones. Enviat especial a Ginebra, Jordi Baró, bon dia.
7: Bon dia. Protesta anti-G7 a Ginebra avui, la vigília de la cimera, en una ciutat amb els bancs i les joieries blindats des de fa dies amb planxes de fusta per protegir-se de possibles actes vandàlics.
2: C'est vraiment barricadé le restaurant pour pas que...
7: Ginebra s'ha volgut protegir dels manifestants pel record dels incidents violents de la cimera del 2003, que va acabar amb centenars de detinguts i milions de francs suïssos en desperfectes. La reunió és a partir de demà a la veïna França, a Evian, famosa per l'aigua embotellada i ara blindada amb prop de 15.000 policies. El G7 hi buscarà un acostament amb Trump a la primera reunió dels líders de França, Alemanya, Itàlia, Regne Unit, Canadà i el Japó des de l'inici de la guerra contra l'Iran. Un Trump més imprevisible que mai assistirà finalment a la cimera, que es va endarrerir un dia per no coincidir amb el seu aniversari. Agathe de Maré és investigadora al think tank Consell Europeu per les Relacions Exteriors.
23: Hi havia temors inicials fa 6 o 8 mesos que els Estats Units segrestessin la cimera o que Trump ni tan sols hi aparegués. Els Estats Units han continuat finalment involucrats durant tot el procés. Això no era evident, així que crec que sens dubte hi ha un mèrit. La Casa Blanca, però, ja ha dit que no signarien acords concrets a la cimera, així que no cal aguantar la respiració.
7: Trump, que acumula un historial de desavinences amb el G7 i que xoca amb els líders europeus sobre els aranzels o l'OTAN, participarà a França en una sessió sobre Ucraïna amb Zelensky i acabarà sopant dimecres amb Macron a Versalles.
4: Donald Trump, que volia arribar a la cimera del G7 amb un pacte firmat amb l'Iran, una signatura en forma de regal d'aniversari, perquè justament avui compleix una xifra rodona, els 80 anys. És el segon president nord-americà que ho celebra a la Casa Blanca. El primer va ser Joe Biden, que va organitzar un dinar familiar en la intimitat, però Trump, en canvi, s'ha muntat una festa d'aniversari a mida i de pressupost milionari amb un combat d'arts marcials i tot. Washington, Oriol Serra, bon dia.
24: Bon dia. Tot i que Donald Trump és conegut per ser un home capritxós i presumptuós, poca gent s'hauria pogut arribar a imaginar que faria construir un ring de lluita als jardins de la Casa Blanca amb capacitat per a 4.000 espectadors. Trump va manifestar el desig fa un any en un acte a l'estat d'Iowa i aquest diumenge la residència oficial del president dels Estats Units serà l'escenari de diversos combats del que es coneix com a Ultimate Fighting, tot plegat per a celebrar el seu 80è aniversari amb l'excusa, això sí, que el mes vinent se celebraran els 250 anys de la declaració d'independència dels Estats Units. Això no és tot. L'espectacle es televisarà a través de la cadena CBS, propietat de Paramount, la mateixa que va cancel·lar el programa Late Show de Stephen Colbert fa tot just unes setmanes, oficialment per motius financers, però Trump havia expressat el desig de fulminar-lo. La festa d'aniversari de Trump ha estat denunciada per malversació de fons públics i per ús fraudulent d'un espai federal com és la Casa Blanca, però la justícia nord-americana va desestimar divendres la denúncia interposada per un grup de vigilància en favor dels drets civils.
4: I els suïssos, mentrestant, voten majoritàriament en referèndum no a limitar la població a 10 milions, com proposava una iniciativa de l'extrema dreta. Així ho indiquen els sondejos de la televisió pública, a punt de tancar-se les urnes, i quan hi ha un avantatge del 5% dels partidaris del no barrar el pas a la immigració, Miquel Àngel Violan.
3: Efectivament, i aquesta limitació a la gent de fora, que tot apunta que no passarà, és una iniciativa que desafia els acords de Suïssa de lliure circulació amb la Unió Europea. El país té ja 9 milions d'habitants, un terç de procedència estrangera. Restringir la migració espanta els empresaris perquè falta mà d'obra al país. Ho explica Cristina Gagini, representant de la patronal suïssa.
6: Les empreses suïsses s'oposen ferotgement a aquesta iniciativa perquè planteja problemes importants a les empreses i al conjunt de la societat suïssa. Patim l'envelliment de la població i la falta de mà d'obra, cosa que els treballadors europeus en resolen en part. I la segona conseqüència greu de la iniciativa és que malmet el nostre acord amb la Unió Europea.
3: La Unió Europea és el principal soci comercial de Suïssa, país amb un sistema de democràcia directa on és habitual que se celebrin referèndums per decidir tot allò que preocupa els ciutadans.
4: I el discurs racista contra la immigració també s'estén al Regne Unit. Precisament ahir la policia britànica va detenir a l'aeroport londinenc de Heathrow l'activista ultra Tommy Robinson en virtut de les lleis antiterroristes del país. Mentrestant, sembla que Belfast deixa enrere una setmana d'aldarulls contra els estrangers després de la manifestació multitudinària d'ahir contra la xenofòbia i a favor de les víctimes. Però més enllà de la qüestió racial, a Irlanda del Nord també continua latent la tensió històrica entre republicans i unionistes. Malgrat que d'aquí 2 anys farà 30 anys dels acords de pau del Divendres Sant, no hi ha una pau i reconciliació de debò. Tenim un enviat especial a Belfast. Quim Olivares, bon dia.
8: Hola, bon dia. Un sector de la societat nord-irlandesa té un sentiment de rebuig cap als que venen de fora. Hem parlat amb Richard O'Dell, professor d'Estudis Catalans i de Castellà a la Universitat Nacional d'Irlanda, Maynooth.
9: Conec gent que es queixa de tenir un metge negre, que podria venir de Londres o de Nova York, però alhora també es queixa si el metge és blanc i de Sud-àfrica o de Jamaica. Aquesta mentalitat canviarà amb el temps, però demostra, no, aquest rebuig.
8: A més, molts joves se senten exclosos i ressentits amb el sistema.
9: Siguem francs, per a alguns dels joves aturats que s'han unit a aquesta croada infernal, una protesta violenta, els dona una sensació perversa d'autoritat i poder.
8: Pel que fa al conflicte nord-irlandès, molts joves republicans no han superat traumes del passat.
9: I jo crec que també per molts joves, jo inclòs, recordem veure soldats britànics pel carrer. Això és una memòria que no vam deixar enrere mai, i de ser tractats com a terroristes, nens de 8 o 9 anys, no?, que anàvem a l'escola.
8: Ara ja no hi ha atacs oberts entre comunitats, però en molts casos els joves se'ls educa a no relacionar-se amb els seus veïns, hi ha pocs casaments mixtos i poques escoles que tinguin alumnes catòlics i protestants barrejats.
4: Tornant a casa nostra, els bombers mantenen una vintena de dotacions terrestres a Sanaüja, això és a la Segarra, per fer tasques de vigilància de l'incendi forestal i agrícola que es va declarar ahir i que ja han pogut controlar. És el primer incendi important de la temporada i ha afectat una cinquantena d'hectàrees. Avui, bona part del país està en un risc molt alt d'incendi, Maria Guixà.
10: Sí, hi ha una trentena de municipis repartits entre les comarques de l'Alt Urgell, l'Anoia, la Noguera, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta, on avui està actiu el nivell 3 del pla Alfa, que correspon a un grau de perill molt alt per risc d'incendi. Jaume Torralba, que és cap de l'àrea regional de Barcelona del cos dels agents rurals, demana extremar les precaucions i explica que, malgrat aquest nivell 3, activitats com, per exemple, la recol·lecció del cereal, que es fan actualment en aquest moment de l'any, poden continuar, però amb el compliment de les mesures de prevenció. Són declaracions a 3Cat Info.
25: Han de portar uns equips de mínims d'extintors que les porten i cal estar alerta. El que queda limitat és en un nivell 3, doncs, són activitats en el qual hi hauria un ús directe del foc. Aquestes sí que no es poden fer. La resta, doncs, el país ha de continuar treballant. L'any passat va ser un any dur, especialment dur, però no cada any és dur.
10: Torralba també ha demanat la implicació de la ciutadania perquè de seguida avisi el telèfon d'emergència 112 si es detecta o es veu qualsevol fumarola.
4: I a Olot, l'Ajuntament ha desempadronat 1.300 persones en un any que havien comès frau i per poder ajustar els serveis públics a la població. Bàsicament, eren persones que s'empadronaven però no hi vivien, o bé eren propietaris que feien negoci amb immigrants a qui cobraven per empadronar-los. Anem cap a la capital de la Garrotxa, Gerard Vilà.
11: Fa temps que l'Ajuntament d'Olot tenia sospites de frau en el padró i per això va incorporar una oficina que detecta quan algú figura com empadronat en un habitatge però no hi viu. Molts d'ells són immigrants que paguen diners a propietaris que a vegades tenen 7 o 8 persones empadronades a casa seva. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, diu que els hi van al darrere.
12: La primera persona que està empadronada en un habitatge però que no hi viu, bàsicament per accedir a algun tipus d'ajut o algun tipus de servei, és la gent que fa negoci amb el padró. I això també ens va molt bé la inspecció i també en coordinació amb la policia municipal i amb el cos, nacional de policia, perquè està molt relacionat moltes vegades amb temes d'estrangeria.
11: Arbós també assenyala que seguiran buscant el frau entre els qui fan servir el padró per aprofitar-se de les ajudes públiques, però també carrega contra l'actual llei del padró, perquè la considera molt permissiva amb els ocupes.
4: Ara passen 5 minuts d'un quart de 3. Repassem altres qüestions amb la Marta Prat, en format més breu. Cau a València una xarxa criminal dedicada a l'explotació de persones transsexuals.
5: La Policia Nacional ha detingut 4 dones i un home per obligar víctimes transsexuals a prostituir-se i a consumir drogues. L'operació policial ha permès alliberar 9 persones que estaven retingudes en contra de la seva voluntat. Estaven sotmeses a un estricte control de moviments i a multes econòmiques si no feien el que se'ls deia. Els diversos registres que s'han fet s'han intervingut diners en efectiu i drogues com metamfetamina, cocaïna i marihuana.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut, en aquest cas, un noi de 22 anys que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada.
5: El jove circulava per la vorera, s'aproximava per l'esquena a persones grans i els feia una estrabada per arrencar els penjolls que portaven al coll. El lladre cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat. Al detingut se li atribueixen 4 robatoris amb violència, així com 3 delictes lleus de lesions ocasionats a les víctimes durant les estrebades.

0: Compte.
1: Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid, però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa un euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
2: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
3: Aquesta setmana conversem amb la dissenyadora i arquitecta Beth Galí. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
4: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
5: I després, quan guanyes, què més hi ha?
6: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
7: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
8: I el moment de retirar-se va ser complicat?
7: Miren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
9: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
10: Quan eres petita jugaves sempre amb nois?
7: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Miren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
11: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
7: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT.
12: Reprenem ara el fil de l'actualitat per explicar-vos que el nombre de morts per Ebola a la República Democràtica del Congo augmenta a 149, segons l'últim balanç oferit per les autoritats del país africà. En total s'han confirmat 710 casos, inclosos les víctimes mortals, des que es va detectar l'epidèmia ara fa un mes, Vicent Mifsud.
13: Els més vulnerables pels efectes de la malaltia són les criatures, segons alerta Save the Children, que treballa a la zona. El doctor Babu Rukengeza, responsable de l'ONG a la regió d'Ituri, epicentre de l'epidèmia, denuncia la manca de serveis essencials de salut i l'efecte pervers de la desinformació al voltant de la malaltia.
14: I tant, hi ha molta desinformació. Primer diuen que l'Ebola no existeix, després diuen que és cosa de bruixeria i altres coses com que no és realment una malaltia, sinó una cosa que han portat les ONGs perquè volen fer diners.
13: L'actual brot d'Ebola se suma a la guerra al país africà que ha provocat més de 5 milions de desplaçats interns, la meitat criatures.
12: I el Regne Unit ha interceptat un patrulla de la flota fantasma russa al canal de la Mànega. Per primer cop, soldats britànics han abordat un vaixell que intentava esquivar les sancions internacionals per finançar la guerra d'Ucraïna amb el petroli rus. Precisament en aquest clima de guerra i desconfiança, des de l'inici de la invasió d'Ucraïna, les delacions s'han multiplicat a Rússia. Cada vegada més gent denuncia altres ciutadans per gestos o comentaris contra la guerra o contra Putin. Els sociòlegs alerten que és una pràctica que comença a estendre's també entre els joves. Anem a Moscou. Cristina Solies, bon dia.
15: Bon dia. Segons una enquesta oficial, un de cada quatre russos delataria algú a qui sentís mal parlar de l'exèrcit i un de cada set faria el mateix si es critiqués a Putin. El sociòleg Alexei Levinson explica a Catalunya Ràdio que no és un fenomen nou.
16: No sé, no.
14: Les denúncies existeixen i el més probable és que continuïn existint com a part de la cultura quotidiana del poble rus.
15: Els ciutadans no els sorprenen gens aquestes dades. La Lídia, fins i tot, admet haver-ho fet algun cop.
17: I estic a favor de la tasta B, però ja no faig aquestes coses. Abans ho feia, però allò va ser fa molt de temps, encara era l'època soviètica.
15: El que el sociòleg troba més pertorbador és que les delacions no siguin només un hàbit de les generacions que van créixer en l'època soviètica.
14: En els cercles de joves és acceptable fer servir la denúncia com un mitjà per aconseguir un ascens professional o per arreglar els assumptes quotidians.
15: Tal com demostra el testimoni de l'Elisei, que sortia de fer els exàmens de final de curs.
18: Si una persona realment ha fet alguna cosa terrible i el teu sentit de la justícia t'obliga a delatar-lo, a denunciar-lo, aleshores potser està ben fet.
19: Можно, это нормально.
15: Aquest ressorgiment de les delacions fins i tot ha començat a inquietar les autoritats russes, que avisen dels riscos de tenir una població mobilitzada i en alerta constant. Segons els sociòlegs, el Kremlin prefereix ciutadans passius, poc polititzats

0: i que visquin d'esquena la seva guerra.
1: La creu és el principal símbol del cristianisme, una expressió d'esperança, d'amor.
2: I avui al 30 minuts d'aquest vespre s'endinsa per primera vegada a l'interior de la creu de Jesús de la Sagrada Família. El reportatge A tocar del cel tanca aquesta setmana marcada per la visita del papa Lleó amb aquestes primeres imatges televisives de l'interior de la creu blanca de quatre braços. I jornada castellera avui a la plaça del Vi de Girona per commemorar els 30 anys dels Marrecs de Sal, la diada on s'han pogut veure dues construccions de gamma extra dels castellers de Vilafranca i bàsiques de nou també dels Verds i la Jove de Tarragona. Girona, David Prats, bon dia.
3: Bon dia. Els castellers de Vilafranca han refermat el seu lideratge d'aquest començament de temporada exhibint un gran nivell a la plaça del Vi de Girona. Els penedesencs han descarregat amb autoritat el segon 4 de 9 amb l'agulla de l'any i també el pilar d'avui, també el segon de l'any. A més d'aquests dos games extres, han completat el 3 i el 4 de 9. La Jove de Tarragona ha firmat la tripleta màgica més matinera del seu historial. Han descarregat per aquest ordre el 3 de 9, el 4 de 9 i el 5 de 8. Com a cloenda, han aixecat el pilar de 6 amb acotxadora nova. Els Marrecs de Sal, que commemoren els 30 anys, han completat el primer 7 de 8 de l'any a la segona ronda i després també s'han anotat el 4 de 8 i el 3 de 8 després d'un intent desmuntat.
2: Dos minuts i dos quarts de tres, dos minuts, com sempre, per la proposta.
4: La proposta.
2: Avui amb la Montse Mir m'has dit que vols recomanar un llibre d'arquitectura.
5: La ruta del racionalisme de Barcelona, el gat Pac i l'arquitectura dels anys 30. Barcelona és aquest any la capital mundial de l'arquitectura i coincidint amb això han reeditat aquesta guia.
2: I què hi trobem? Itineraris per Barcelona?
5: Sí, mira, hi ha nou rutes per barri seguint edificis del racionalisme amb els criteris de simplicitat i funcionalitat d'aquest moviment del voltant dels anys 30 i que la guerra va estroncar. També hi ha un desè capítol dedicat a Josep Lluís Sert. A mi el que m'agrada del llibre és que, a banda de que està molt ben fet, té una doble funció, és a dir, no cal que facis els recorreguts, pots llegir i prou, o bé pots utilitzar-lo com a guia per descobrir tots aquests edificis. Tate Cabré, doctora en periodisme i comunicació, és l'autora.
6: Com que hi ha molts passejaments que parlen en profunditat de temes col·laterals de cada ruta, doncs fa de molt bon llegir, no? I llavors, com que són píndoles informatives, els passejaments que van entremig dels itineraris, doncs tu pots agafar com un llibre tolatge de nit, o també t'ho pots agafar com una guia de camp.
2: I quins itineraris hi ha, Montse?
5: Mira, l'hem demanat precisament a l'autora que ens en proposi un.
6: Agafaria el de Sant Gervasi, perquè és on hi ha, en un espai reduït, obres molt icòniques del Sixte Illesques, del Jaume Mestres i Fosses, i n'hi ha de molt boniques. Hi ha cases barco, per una família, hi ha cases de pisos... La ruta de Sant Gervasi és la que jo recomano.
2: Avui un llibre d'arquitectura a la proposta. Moltes gràcies, Montse, bona tarda.
5: Adéu.
2: Són dos quarts de tres, arriben els esports. Xevi Soler, bona tarda.
7: Bona tarda i avui esports fins a les 10 del vespre a la sintonia de Catalunya Ràdio a partir d'ara. Ahir vam viure molts grans moments de ràdio. Vam començar per aquest.
8: El Barça és a la final de la Final Four d'handbol.
7: Vam seguir per aquest.
9: Si fa un mes em diuen que el Barça jugaria a la final de la Lliga CB classificant-se net a semifinals, ho hagués trobat entranyable.
7: O acabant amb aquest.
10: 2-1, ja ho celebren els mariners! Els mariners campions!
7: Tarda de ràdio brutal que volem com a mínim igualar avui amb el Gran Premi de Fórmula 1 de casa nostra, amb la final de la Champions d'handbol i amb el partit de la penya contra el València a les semis de la CB. A més, el Mundial de Futbol i hoquei patins en una temporada que, ja ho veieu, es resisteix a acabar.

0: Som els del Catalunya Migdia Esports amb la Nàdia Roig a la producció, el Macià Closa del control tècnic i el Xavi Vall i el Lautaro Quinteros al control central, en un dia on els campions catalans ja s'han avançat aquest migdia, perquè teníem en joc el segon partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins entre el Fraga i el Vila-sana. Si les catalanes guanyaven, ja eren campiones, i em sembla que tenim bones notícies, Vial Cadilla.
1: Bona tarda, Xavi. Doncs sí, el Vila-sana ha fet història, ho ha aconseguit, s'endú la seva primera Hockey Lliga aquí, a la pista del Fraga, ni més ni menys les vigents campiones d'Europa. I ho ha fet per la via ràpida. Va guanyar el primer partit del cap de setmana passat a casa, a la pròrroga, per 3-2. I el segon partit l'ha guanyat aquí, a la pista del Fraga, per 1-3. Amb gols d'Elsa Salvanyà, Jimena Gómez i Victòria Porta. De res ha servit el gol d'Estefania Soto per part del Fraga, que però ha tingut més ocasions a la segona part, sobretot quan el Vila-sana ha estat uns minuts amb una jugadora menys per l'exclusió de Victòria Porta. La seva germana Maria Porta, la capitana, ha alçat aquesta copa, ho han celebrat aquí al mig de la pista amb una gran rotllana amb l'afició, amb la cinquantena d'aficionats que han vingut també des de Vila-sana per acompanyar-les. Maria Porta, que ja va anunciar que es retirava, que ha disputat avui el seu últim partit i que s'acomiada per la porta gran, amb un títol, la primera lliga del Vila-sana.
0: Molt bé, Biel, doncs a veure si podem escoltar alguna campiona abans de passar relló de la Fórmula 1, que de fet és la nostra primera cita important. Perquè a les 3 començarà el Gran Premi de Fórmula 1 i nosaltres, quan faltin 5 minuts, ja començarem el Tot Gira per fer la transmissió d'aquest Gran Premi, però podem entrar ara al circuit per veure l'última hora. Saludem l'Oriol Rodríguez i el Damià Aguilar. Bona tarda als dos.
2: Hola, bona tarda.
0: D'entrada, Oriol, sembla que quan parlo amb tu parlo del temps, però no, crec que és important. Avui fa molta calor, perquè no sé si la calor pot ser decisiva també, la temperatura de l'asfalt de Montmeló, per aquest Gran Premi.
2: Serà decisiu perquè ara tenim 52 graus de temperatura a l'asfalt. Això és una bogeria, és a dir, que la degradació dels pneumàtics aquí serà pràcticament la clau de la cursa. Aquí qui vulgui guanyar se'n pot oblidar de fer dues aturades, perquè la degradació serà la clau, i a part que hauria d'intentar o pujarà una miqueta més la temperatura a partir de les 3, 30 graus i mitja d'ambient, però aquest 52 ara ha baixat a 51, 50 va oscil·lant, però serà la clau evidentment avui d'una cursa que començarà a les 3 de la tarda.
0: Recordem la graella, perquè et dona alguna sorpresa, perquè Hamilton s'ha colat allà entremig, no?
2: Sí, és aquest entrepà entre Russell i Antonelli. Russell sortia des de la pole position, la primera fila Russell i Hamilton, la segona per Antonelli i Norris, el pilot de McLaren, actual campió del món, la tercera fila per Verstappen i Hadjar, a la quarta Piastri i Lawson, Leclerc, per exemple, que hi va tenir aquell accident als entrenaments oficials, el trobem des de la desena posició, a Sainz el trobem 16, i Alonso surt últim, però a més sortia des de pit lane, per tant, no podrà fer, bé, amb aquest cotxe, evidentment, no pot fer res, però tampoc aquelles remuntades que de vegades feia en una sortida, doncs avui el públic s'haurà de quedar amb les ganes perquè sortirà des del pit lane.
0: Tu a vegades parles de grans premis, com per exemple recordo Mònaco, que dius allò del tren de la bruixa, que és dificilíssim avançar. Com és el circuit de Barcelona-Catalunya? Es pot avançar?
2: Es pot avançar aquí, però és evident que si surts des de la pole position ja tens un percentatge guanyat. Aquí en 25 de les 35 ocasions qui sortia des de la pole position acaba guanyant la cursa, però alerta, primer revolt amb l'atac que veurem si hi ha per part d'Antonelli a Hamilton, que surt pel costat brut de la graella, per tant sortir des de la segona posició. Jo vull veure aquest primer revolt entre els Mercedes i també entre Hamilton. Evidentment, no espero que passi el mateix que va passar fa 10 anys, quan hi va haver la topada entre Rosberg i Hamilton aquí amb Mercedes al circuit, però bé, a veure què passa en aquest primer revolt, i després a veure quina és la consistència de Ferrari, també a veure si McLaren i Red Bull poden donar una mica de joc.
0: Insistim que quan faltin 5 minuts per les 3 ja començarem aquest Tot Gira especial amb aquesta transmissió, però també hi haurà la transmissió per TV3, que ja veiem imatges, i Damià, el que hem vist és que ho veiem patat de gent, ha tornat a respondre la gent a aquest Gran Premi.
3: Bé, jo tinc la sensació que les entrades de la Fórmula 1 és que es venen soles, no? També és veritat que ens ajuden els milers d'aficionats de tot el món que compren els paquets turístics amb la ciutat de Barcelona com a reclam, això segur. El Pau Relat, que és el president de Fira Circuit, ens avançava fa poca estona unes xifres provisionals, més de 175.000 persones fins dissabte i un total de més de 300.000 en tot el cap de setmana. Per tant, si fem l'operació, ens surt que hi ha avui aquí més de 125.000 persones. Recordem que la Fórmula 1 la tornarem a tenir als anys 28, 30 i 32 i després, diu Pau Relat, volen tornar al contracte permanent.
4: Jo crec que aquestes últimes dues edicions hem demostrat la capacitat com a fira circuit de fer un esdeveniment únic basat en l'excel·lència, sinó que sobretot hem de treballar molt bé amb la ciutat de Barcelona, amb el territori, que l'experiència s'extengui al llarg de tota la setmana i que Fórmula 1 vegi que realment hi ha una voluntat que aquesta experiència sigui integral i que volem realment apostar perquè Barcelona i Catalunya sigui una seu permanent en el propi circuit.
0: Mira, unes imatges de VIPs com ara Patrick Kluivert que veiem des del circuit. Fem una cosa aquí, 19 minuts, tornem al circuit, ens encarem ja de totes en aquesta transmissió. Els hi donem un petit descans amb l'Oriol i amb el Damià perquè la segona cita ens porta una miqueta més lluny a Colònia. I és una nova cita, i és que n'hem tingut moltes, amb l'equip d'handbol del Barça, que aspira al seu 13è títol de campió europeu. El rival d'avui és el Füchse de Berlín, en un partit que viurem al Totgira, serà a partir de les 6 a Colònia. Ja tenim, des d'ahir mateix que els teníem a tots tres, els nostres enviats especials, el Ramon Salmurri, el Sergi Camps i el Viran Morros. Bona tarda als tres.
5: Hola, bona tarda.
0: Salam, ho començo per tu, en una final que almenys pel que fa història, ara ho deia, ha de donar el Barça com a equip molt més acostumat que el Füchse. De fet, si no ho dic malament, em sembla que l'any passat és la primera final que juga el Füchse. Això pot pesar en aquesta final?
5: Home, a veure, que el Barça és el gegant de Colònia, sense cap mena de dubte. També és veritat que no crec que pesi molt aquesta condició que reflecteixes tu. Primer, perquè el Füchse és un equip acostumat a competir al més alt nivell a la Bundesliga, que és una competició tan exigent com la pròpia Champions, que el Füchse ja ha jugat grans finals, sense anar més lluny, la de la Superglobe. I, vaja, que estem parlant, Xavi, dels dos millors equips d'Europa. Per mi, clarament, la d'avui és la millor final possible de la Champions, aquest Barça i aquest Füchse, que són els dos grans equips d'Europa ara mateix.
0: Això que al Barça li va costar haver de jugar una pròrroga. Pensant en aquesta pròrroga, Sergi, l'equip està bé? Avui ja has pogut parlar amb algun dels protagonistes.
6: Sí, avui hem anat a l'entrenament de l'equip, que ha fet en un pavelló aquí a prop del Lanxess Arena. Hem preguntat per l'estat dels jugadors, cansament, lògicament, després de la pròrroga d'ahir. Dani Fernández, que hi va acabar tocat, diuen que està doncs en plenes condicions per jugar avui, malgrat la rebrincada que va patir el turmell a la primera part de la semifinal d'ahir contra l'Alborg. I com dius, hem pogut parlar amb protagonistes, hem pogut parlar amb un jugador, ara el sentirem, i també abans amb el responsable de la secció d'handbol del Barça, amb el Joan Marín, que ens ha deixat doncs titulars. El primer diu que la temporada que ve el Barça tindrà un equip igual de competitiu que aquesta. Recordem que marxa Emil Nielsen de la porteria, és la baixa més sensible, també Domenc Macuig que marxa. Recordem que arribarà Sergi Hernández a la porteria del Barça. Segon titular, Joan Marín, una mica molest amb el tracte dels àrbitres últimament en aquesta competició. S'ha referit al que va passar la temporada passada contra el Magdeburg. També Joan Marín diu que el partit d'anada dels quarts de final contra el Nantes els àrbitres doncs no van estar bé, i també diu que el partit d'ahir els àrbitres no van ajudar el Barça. Tot i així, confiant a Joan Marín que avui els àrbitres doncs ho facin bé. I després doncs sobre la renovació d'Ortega, ha dit que independentment del que passi avui, el Barça treballa per aquesta renovació, i no només per una temporada, sinó per més anys.
0: El Sergi ha parlat amb el responsable de vol del Barça, també amb un jugador, podem sentir el que fa unes hores li deia Tim Engessan al Sergi Camps.
6: Doncs amb el Tim Engessan, jugador del Barça d'handbol, Tim, com heu passat la nit? Esteu cansats? Com afronteu la final d'avui contra el Füchse?
7: Sí, bueno, ayer hemos sufrido un poco, partido largo, así que estamos un poco cansados, pero bueno, normal. Hoy jugamos una final, así que de igual un poco dolores, hay que dar todo y tenemos un partidazo hoy.
6: On estan les claus del partit d'avui contra el Füchse?
7: Bueno, hay bastante. Bueno, conocemos un jugador muy bueno, Gipsel, que mete muchos goles. Intentar defender bien contra él. Y luego, pues, también conocemos algunos más, como Lasse Andersson, que chuta de fuera, uno contra uno. Bueno, tienen un equipazo. Hemos hecho vídeo justo antes y vamos a trabajar un poco a ver cómo nos sentimos.
6: Ahir el Carlos es queixava una mica de l'arbitratge, deia que no li havia agradat, també recordava el que ha passat fa un any contra el Magdeburg. Us preocupa l'arbitratge?
7: Bueno, ahora mismo no pienso en el arbitraje. Pienso en el partido, pienso en los jugadores contra quien vamos a jugar y ya está. Creo que sería una tontería pensar a los árbitros.
6: Doncs a Tim Engesan, que ens explica la seva rutina i a l'Int com va acabar el partit contra, en aquest cas, l'Avoc a les semifinals, i també es parla d'aquesta motivació per aconseguir la Copa d'Europa número 50 de la història del Barça.
0: Mira, i em va perfecte, ara sentíem Engesan parlant del Fuchs Sevirán, ha dit noms com Gitzel, com Anderson, coneixem Aitor Ariño, són aquests els noms destacats?
8: Sens dubte el nom més destacat és Matías Gitzel, possiblement el millor jugador del moment i el jugador que es genera tot en aquest Fuchs Berlín. Si no és el gol, és assistència, és els dos minuts, la penetració, realment és el jugador a seguir. Òbviament, Lasse Andersson és un gran jugador, Nils Liglen està fent una grandíssima temporada, per tant estem parlant d'un equip molt, molt complet.
0: El Barça-Fuchs, que començarà a partir de les 6, ara ja sentim ambient perquè estan a punt de començar aquest partit pel tercer i quart lloc entre l'Oborg i el Magdeburg. Nosaltres ens hi posarem, serà la segona cita destacada de la tarda, però encara en tenim una tercera i serà l'Olímpic de Badalona.
9: Si fa un mes em diuen que el Barça jugaria la final de la Lliga CB classificant-se net a semifinals, ho hagués trobat entranyable, però molt entranyable.
0: Perquè no es pot resumir millor el que vam viure ahir, ho explicava l'Ernest Macià, aquesta victòria del Barça-Tenerife, aquest 3-0 a les semifinals i directes a la final de la CB, cosa que semblava impensable fa només un mes. I avui, com diem, és el torn de la penya que vol allargar la sèrie contra un València que domina 2-0 la sèrie. Però avui el factor olímpic de Badalona ha de pesar, oi, Ernest Macià? Bona tarda.
10: Bona tarda. Doncs sí, Badalona avui fregarà el ple absolut per viure el que podria no ser l'últim partit de la temporada, o sí, en tot cas, el Joventut vol allargar la sèrie, mereix allargar la sèrie si tenim en compte que el primer partit la penya va estar a punt de guanyar, va forçar la pròrroga, 118-117, venim d'un segon partit on el València va ser netament superior, 90-76, però des de Badalona i amb el factor Riqui s'invoca el quart partit de la sèrie, és a dir, la possibilitat de dir podem forçar el desempat a València, però tot passa per guanyar avui. Aquest és Dani Miret.
11: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit, perquè estem segurs que podem allargar-ho i ara ho hem de demostrar. Així que vinguin a l'Olímpic, que vinguin amb l'actitud que aquest any ha sigut diferencial des de l'inici, abans que l'àrbitre xiuli l'inici ja està empenyant, perquè això també fa que l'altre equip doncs vegi que és un equip gran.
10: En el primer partit va brillar Ricky Rubio, en el segon Jabari Parker, avui la penya a partir de les 8, en directe al Tot Gira, els necessitarà a tots dos. Qui sí que ja és a la gran final és el Futbol Club Barcelona, que ha guanyat en aquest playoff tots els partits fora de casa i que ahir ho va aconseguir amb nota. És cert també que tant en l'eliminatòria contra el Múrcia de Julius, l'estrella es va lesionar en el partit important. Ahir va passar quelcom similar. Patty Mills no va jugar als moments de la veritat amb un problema muscular i, per tant, això va acabar de facilitar una victòria que el Barça va mereixer, sobretot a la segona part. Ara la principal preocupació del Barça és preparar-se per la final i la de Xavi Pasqual, saber com acabarà l'eliminatòria entre Joventut i València, perquè d'això dependrà quan comencin els partits pel títol. Xavi Pasqual.
12: El que més m'ocupa ara mateix és saber quin dia començarem la final, si el 18 o el 20. Això és el que més em preocupa. M'ocupa en aquest moment, no és que em preocupi, però saber-ho per poder planificar els dies que ens queden per endavant. Però en qualsevol cas, sí que per la planificació de les càrregues de treball, tenint en compte que pot ser també que el comencem a casa o que el comencem a fora, sí que és important saber, quan abans millor, sobretot el dia de començar la final, que ho sabrem demà a la nit.
10: I és que l'estat físic de la plantilla després d'una vuitantena de partits és la que és, tal com reflecteix, tal com ens explicava ahir els vestidors, Nicola Provítola.
13: Estamos exhaustos, pero bueno, el equipo tiene carácter, el equipo tiene orgullo y el equipo quiere ganar la Liga, ¿sabes?
10: El Barça busca un títol de Lliga 3 anys després. L'última la va aconseguir amb Sarunages i Kevichus a la banqueta del Palau.
0: Molt bé, doncs a veure si la penya pot ser aquest rival del Barça. De seguida més bàsquet, perquè ja tinc aquí l'Alfons Gorina perquè m'ha de parlar d'NBA i no us dic quina gorra de quin equip de l'NBA porta, però abans em diuen que puc tornar a entrar al Pavella de Fraga. Biel, tens protagonista, oi, d'aquesta Vilassana campió?
1: Doncs amb Elsa Salvallà, l'autora del primer gol d'aquesta victòria per 1-3 del Vilassana aquí a la pista de Fraga, que els ha donat la seva primera lliga. Enhorabona, Elsa.
14: Merci.
1: Com esteu? Molt contentes, no?
14: Doncs la veritat que sí, estem molt contentes i molt feliços per guanyar aquesta copa.
1: Us imaginàveu guanyar-la per la via ràpida en aquest segon partit o pensàveu que potser hauríeu de tornar a casa?
14: La veritat que sabíem que eren partits molt complicats, que es decidirien pels petits detalls i que ho havíem de donar tot al partit que fos.
1: 17 anys has fet el primer gol amb una sang freda.
14: Bueno, a veure, jo és que la Luchi m'ha fet un passe i dic, estic sola, què faig? I mira, al final he fet el que sentia i ja està.
1: Encara no hauríeu pogut fer més perquè, per exemple, l'Aina ha disposat d'una falta que li han aturat. Elles també han tingut ocasions, a la segona part, sobretot quan us han exclòs la victòria i heu estat amb una menja, heu patit una mica.
14: Sí, a veure, sí, crec que són dos equips molt, molt bons i és normal que hi hagi pics, no? Al principi potser un equip està millor que l'altre, llavors és l'altre qui et domina una mica, però crec que així és l'esport i crec que al final s'ha d'intentar minimitzar aquests errors per després poder aprofitar-los.
1: Partit molt especial per la capitana, per la Maria Porta, que s'ha acomiadat, no? Que es retira. Com l'has vista, com heu viscut aquest moment, també el vestidor?
14: Sí, la veritat que ella sempre ens ha transmès molts valors de positivitat i crec que és una gran capitana que tothom mereixeria tenir.
1: Primera lliga, però primera de moltes?
14: Espero que sí, però al final crec que és treball i constància i si no arriba un any, potser t'arriba el següent i si no ho has de continuar lluitant perquè els èxits arribin.
1: Gràcies, Elsa, enhorabona.
0: Fantàstic, Biel, des de Fraga. A veure si a la tarda podem parlar amb la Maria Porta, que em sembla que seria un personatge important. I ara sí, NBA.
15: 53 years. The wait is over. To Jim Dolan, Leon Rose, William Wesley.
0: Els Knicks de Nova York han fet història, campions de l'NBA. Alfons Gorina, bona tarda.
16: Bona tarda.
0: Si no enteneu anglès, digue'ns-ho tu. Quants anys després?
16: 53, repeteixo. 53 anys.
0: O sigui, és molt abans del que tu dus a la samarreta ara, que és un mite dels Knicks, que és Pat Ewing. És anterior a això.
16: Bastant abans, des del 1973, que els de Nova York no aixecaven el trofeu Larry O'Brien. En aquell moment, Nixon era president, els soldats americans morien al Vietnam i aquells Knicks comptaven amb un jugador de 28 anys, Xavi, que potser et sonarà, un tal Phil Jackson.
0: Ah, sí.
16: Els Knicks han imposat novament als Spurs de San Antonio per un ajustat 90-94 i després d'una altra gran remuntada als instants finals, que ja es marca de la casa d'aquest equip. Han tancat la sèrie amb un 4-1 a favor. Justícia poètica, si recordem que l'última final dels Knicks, l'any 99, la van perdre també per 4-1 i també amb els Spurs com a rivals. Jalen Brunson ha estat escollit l'MVP de les finals, on ha estat el líder espiritual dels Knicks, especialment al partit d'avui. Actuació memorable, 45 dels 94 punts del seu equip i compensant, per exemple, la mala actuació de l'altra estrella de l'equip, Karl-Anthony Towns, que només ha pogut anotar 2 punts. Totes les llegendes negres ja són història. Els Spike Lee, Woody Allen, Ben Stiller i altra gent que portem veient a la primera fila del Garden tota la vida ja ho poden celebrar els Knicks, campions de l'NBA.
0: Segurament una de les ciutats més grans dels Estats Units i és curiós que els hi costa tant guanyar aquest anell de la NBA. Continuem parlant dels Estats Units perquè hem de parlar del Mundial de Futbol.

0: perquè avui tenim la quarta jornada d'aquesta fase de grups. A punt d'arribar a Atlanta, i la Lloberes ens deia que havíem de dir Anna, però bueno, ja ho entendreu si dic Atlanta, on demà debutarà la selecció espanyola i tenim la nostra enviada especial donant voltes, la Sònia Gelmà. Sònia, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: També aquí l'estudi el Roger Bosà. Roger, bona tarda.
2: Què tal, bona tarda.
0: Començo per tu, Sònia. Aquesta matinada hem tingut el primer, ho dèiem ahir, gran partit d'aquest Mundial. El Brasil-Marroc ha acabat amb empat a 1 en una mala arrencada de la pentacampiona en aquest Mundial al Brasil. I un empat, per cert, amb accent català.
1: Doncs sí, perquè el Marroc va començar molt bé el partit i va colpejar primer gràcies a una bona assistència d'Abrahim i una excel·lent definició d'Ismael Saibari. I l'accent català el posa precisament l'ahir davanter centre titular del Marroc. Saibari va néixer a Terrassa ara fa 26 anys. De pares marroquins, va viure a Catalunya fins als 6 anys quan van haver de marxar a Bèlgica per la feina del pare. Allà va fer carrera a l'Anderlecht, al Gent, i ara juga al PSV neerlandès, tot i que apunta al Bayern aquest estiu. La selecció belga el va voler en el seu moment, però va preferir jugar per la selecció dels seus pares, pel Marroc. Per cert, que tot i que el Marroc va ser millor a la primera part, la qualitat de Vinícius va permetre l'empat a un que ja no es mouria. Al final del partit, Ancelotti admetia que no havien entrat bé al joc.
3: Tenemos que hacer evaluación de lo que pasó en la primera parte. El equipo no jugó bien, algunos problemas de equilibrio de equipo, falta de más bola perdida, y de ahí tenemos que mejorar este aspecto. La segunda parte fue mejor. No tenemos que perder la confianza porque en el primer juego de la Copa del Mundo todo puede pasar. No podemos pensar que el equipo está perfecto en el primer juego.
1: Amb aquest empat entre el Brasil i el Marroc, si les dues favorites del grup guanyen els respectius partits contra Haití i Escòcia, el primer lloc es definiria per la diferència de gols.
0: Ara vull dir, de fet, en aquest grup C, de moment, el primer classificat és Escòcia, déu-n'hi-do, Escòcia, que també aquesta matinada ha guanyat, això sí, un altre rival a priori fàcil, com Haití.
2: Sí, 0-1, el gol l'ha fet el jugador de l'Aston Villa, John McGinn. Feia 28 anys que Escòcia no marcava en un Mundial, l'últim va ser l'any 98, i l'autor del gol estava així de content.
4: Been a long time coming, look at this man, yeah.
5: És una bogeria. No ha estat el meu millor gol, però què importa? Feia molt temps que ho esperava. És increïble. Sí, hauríem pogut jugar una mica millor, però era un partit que havíem de guanyar i l'hem guanyat. Estic eufòric.
2: Escòcia ara primera amb aquests 3 punts i el grup D compta la sorpresa. Austràlia ha guanyat Turquia. Austràlia 2, Turquia 0. Gols d'Irankunda i Metcalf.
0: Irankunda?
2: Irankunda, sí, sí. Jugador del Watford, Irankunda. Comença malament la Turquia d'Arda Güler, que és tercera de grup, amb 0 punts, els mateixos que el Paraguai, que és quarta. Primera posició pels Estats Units, amb 3 punts, i segona per Austràlia, també, amb 3 punts.
0: I la jornada d'avui, primers partits pel grup E i F, i entren en escena dos equips que tenim ganes de veure, com Alemanya i els Països Baixos.
2: El grup E a les 7 de la tarda, Alemanya-Curaçao. Alemanya, enorme favorita, contra una selecció la més petita d'aquest Mundial que debuta en una Copa del Món, i del grup F, a les 10 de la nit, Països Baixos-Japó. Són els dos aspirants, diríem, a liderar el grup en el debut del blaugrana Frenkie de Jong amb la selecció que entrena Ronald Koeman.
0: Molt bé, doncs nosaltres deixarem aquí aquesta edició de butxaca del Catalunya Migdia Esports. Recordeu que fem ara una petita pausa i quan tornem ens aboquem ja de ple en aquest gran premi del circuit de Barcelona-Catalunya, el gran premi de Fórmula 1. Ja tenim imatges que ens serveix TV3, i a partir de les 3 la narració que farem amb el clubers, l'Oriol Rodríguez, el Damià Aguilar i companyia. Una petita pausa i de seguida comença el Tot Gira.

0: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
1: Quina ratxa! Quants maig portes?
0: 150.
1: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
2: Fantàstics és el món. Fantàstics la il·lusió. Fantàstics t'està esperant.
3: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
4: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
5: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
4: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
5: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
4: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
6: CaixaBank patrocina aquest programa.

0: 10 de setembre del 1991, el circuit de Catalunya obria les seves portes. El circuit urbà de Montjuïc havia quedat totalment desfasat. A les portes dels Jocs Olímpics de Barcelona naixia un nou traçat cridat que seria la casa dels grans premis de cotxes i motos a Espanya. Un moviment estratègic que ha donat els seus fruits. Catalunya ha estat bressol de grans campions i amb un meló hi hem vist els millors pilots de la història del motor. Les motos seguiran. La Fórmula 1 ara passa a una nova fase. Fins al 2032, contracte signat amb grans premis en anys alterns. L'any que ve no en tindrem, però sí el 2028, el 2030 i el 2032. Més enllà del 32, encara tot és un misteri. És qüestió de calés, és veritat, però la Fórmula 1 no es pot perdre i cal tocar les portes que faci falta per aconseguir-ho, com fa Madrid.
1: Tot gira amb David Clopé.
0: Bona tarda, 5 minuts i les 3 de la tarda obrim les portes del Tot Gira des d'ara i fins a les 10 de la nit. Comença ara i aquí la transmissió del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. És una tarda amb dues grans transmissions més. A les 6, la final de la Champions d'handbol, Barça-Fuxi-Berlín. El Barça busca la seva 13a Copa d'Europa i a les 8, a Badalona, Penya-València. Si guanya la Penya, forçarà el quart partit. En cas contrari, final a ser servida València-Barça. Tot això i el Mundial de Futbol, avui amb el debut d'una gran Alemanya que s'enfronta a Curaçao a les 7 de la tarda. Som els del Tot Gira i som a tot arreu. Comencem amb la Fórmula 1. Marxem al circuit.
2: Tornen els cotxes a casa. Els avançaments. L'adrenalina. La Fórmula 1 a casa. Des del 1991, el Gran Premi Barcelona-Catalunya, el Tot Gira.
3: S'acaba aquesta bogeria de Gran Premi. Victòria de Lewis Hamilton per davant de Max Verstappen en el Gran Premi de la bogeria. Jo crec que és el Gran Premi més polèmic de les últimes temporades. Give me fuel, give me fire, give me that which I
0: desire. Tot gira amb el Joan Arroyo i la Conchi Vecino, el control tècnic i musical, la Nàdia Roig a la producció, el Xavi Vall, el Lautaro Quinteros i el Carles Morales al control central, i el Xavi Soler i el Roger Busà de Vistaires i el control de xarxes. Què tal, com
4: Hola,
0: esteu?
4: Què tal?
0: Setena prova del Mundial de Fórmula 1 d'un total de 22, el Mundial a Terra a Casa, en un Gran Premi que canvia de nom i ara s'anomena Gran Premi de Barcelona-Catalunya. El Gran Premi d'Espanya ara passa a ser de Madrid, que s'estrena el calendari aquest any amb la prova del 13 de setembre al nou circuit de Madrid. La irrupció de Madrid amb la bitlletera plena ha alterat l'ordre establert. Avui Catalunya tancarà una sèrie de 35 grans premis sense pausa des del 91, amb aquella mítica victòria del britànic Nigel Mansell, fins a aquest 2026, on veurem si Mercedes continua dominant el Mundial com ha fet fins ara. L'any que ve no tindrem cotxes. Ens haurem de conformar amb les curses del 28, del 30 i del 32. Els anys imparells, el 8 de Catalunya, el calendari l'ocuparà el circuit belga d'Espa, un altre històric com Catalunya ha reconegut pels circuits que tenen més múscul econòmic. Avui, un tros de cursa, una gran cursa per davant, amb Mercedes manen els oficials i Ferrari deixant-se veure amb aquesta segona posició de Hamilton. I al Tot Gira no ens perdrem res. Entrem al circuit Barcelona-Catalunya, Oriol Rodríguez, Damià Aguilar. Què tal, com esteu? Bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Tenim gentada a les graderies.
5: Tenim molta, molta, molta gentada. Estem parlant de més de 125.000 persones. Encara no tenim la xifra oficial, l'estem esperant.
0: Sona veig al Barcelona, Oriol Rodríguez, de sí, Freddy sí. Mercury i Montserrat Caballé,
6: I tant, aquests prelegòmens d'una cursa que d'aquí un minut ja ha de tenir el seu warm-up amb aquesta melodia que, evidentment, ens porta records inesborrables.
0: I, Oriol, hem fitxat analista per aquesta transmissió d'avui de Fórmula 1.
6: Sí, sí, la tinc aquí al meu costat i, a veure, hi ha un Mundial de Fórmula 1 d'homes, però també n'hi ha un de dones, aquesta Fórmula 1 Academy. Avui tenim el plaer de tenir la Natàlia Granada, que és una de les pilots. Natàlia, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
6: Ella és de la Garriga, d'aquí al costat del circuit, i avui comentarem amb ella no només com va aquesta cursa, sinó també com va la temporada en què tu vas començar, Natàlia, pujant al podi al circuit de la Xina.
7: És cert, vam fer una bona feina després de fer un salt gran cap als monoplaces i sí, ens vam poder estrenar amb un bon podi a Xangai.
0: Què tal, Natàlia? Doncs, benvinguda al Tot Gira, com estàs?
7: Moltes gràcies. Encantada de ser-hi aquí i de poder viure des de ben a prop el Gran Premi, que és un gran privilegi.
0: Ara estava pensant, Natàlia, havies fet mai aquesta feina, comentar una cursa de Fórmula 1 per la ràdio?
7: És, m'agrada dir que és el primer cop, però és un gust.
0: Fantàstic, doncs en sap un munt, de forma...
2: Calafell Ràdio. Són les 3.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
1: Escolta la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podrà

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: 这
1: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
1: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.

Bon dia de nou a tothom, amants de la música clàssica. Avui hem començat sentint una part de les variacions Goldberg, la qual ens diu que el compositor en majúscules d'avui és en Johann Sebastian Bach. Les variacions Goldberg són una verdadera enciclopèdia sobre la tècnica pianística, sobre clave, anteriorment, els models que dominaven el barroc de l'època de Bach. Avui tan sols us hem ofert una petita part. Suposo que en pròxims programes us podrem oferir algunes parts més. Johann Sebastian Bach, el compositor d'avui, va néixer a Eisenach, a l'actual Turíngia, a Alemanya, el 21 de març de 1685. Va ser l'octau fill del matrimoni format per Elisabeth Lammerhirt i Johann Ambrosius Bach, que llavors era el director dels músics de la ciutat. La seva mare va morir quan només tenia 9 anys i el seu pare va morir 8 mesos després. Així és que Bach, orfe, va anar a viure amb el seu germà gran, Johann Christoph Bach, organista de l'església de Sant Miguel a Ortruf. A partir d'això va començar a estudiar música, a copiar partitures, fer composicions i a tocar el clavecí amb l'ajut de Pachelbel i del clavecinista italià Frescobaldi. Bé, anem a sentir ara la cantata número 51, amb recitatiu i ària per soprano.

Els concerts de Brandenburg és una altra de les seves obres destacables. Es tracta de 6 concerts datats amb el número d'obra del 1046 al 1051, composats entre 1711 i 1720, dedicats al seu amic Christian Ludwig de Brandenburg, amb el títol en francès. 6 concerts amb varis instruments. I és que cada un dels concerts són interpretats per instruments diferents. Van estar perduts durant molt de temps i es van trobar el 1850. Ara acabarem el programa amb els concerts número 1 en modes Allegro, Adagio, Allegro i Minuet, i el número 2 en fa major amb modos Allegro, Andante i Allegro Assai. Ja tindrem ocasió en pròxims programes d'anar valorant la rellevant figura de Johann Sebastian Bach a través de la seva música i la seva vida, ja que va ser el màxim exponent de la música barroca d'aquell temps. Que tingueu molt bona setmana. Adeu.

L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.

L'hora del jazz. L'Edu al control i Ramon Robuster amb els guions i el que us parla. Avui portarem tres projectes bastant diferents entre ells. I el primer que escoltarem és un àlbum molt relaxat, molt tranquil, del senyor Martin Trichvall, amb un àlbum que ha tret el 28 de juny d'aquest any, el 2019, i que representa que és el tercer àlbum que treu amb piano, amb solitari, amb piano sol. Tots recordem, i recordareu, i hem posat a l'hora del jazz de Calafell Ràdio, els àlbums que a mi particularment m'agraden molt, de Martin Trichvall amb trio. Jo crec que aquesta vegada, aquest que presentem avui, que s'anomena The Rocket, jo crec que me sembla recordar que és el primer que posem de piano sol d'ell. Jo no el vull classificar, aquest àlbum, però sí que, perquè he llegit algunes crítiques i no tothom està massa d'acord amb aquest àlbum. Però jo crec que una música així tranquil·la, relaxada, molt minimalista, amb molt poca, amb unes melodies maques, unes composicions maques, 15 n'hi ha en aquest àlbum de composicions de Martin Trichvall, i amb l'expressió, amb l'expressivitat i amb aquest so que caracteritza a molts músics dels països nòrdics, recordem que ell és suec, que fan aquesta història que donen resultats molt, molt especials, que és portar la música popular escandinava, jo crec que quasi amb totes les peces, quasi amb totes les músiques que hem escoltat de Martin Trichvall, inclús amb les del trio, hi ha molt d'aquests sons de música folklòrica o de música popular dels països nòrdics. I aquí també hi és. És una barreja que fa que quasi es pot dir que és com un gènere, no? Hi ha molts músics, no només ells, sinó molts músics nòrdics, i a l'hora del jazz de Calafell Ràdio n'han passat molts, perquè a mi m'encanta aquest, que la majoria de músics nòrdics, doncs tenen aquest so especial i aquest gènere propi que li dona un so molt diferent. D'aquestes 15 composicions n'escoltarem 5. Anem per la primera i centrarem amb el coneixement d'aquest àlbum. El nom de l'àlbum, que està gravat per Skip Records, el podeu trobar amb CD i amb LP, com és normal ara últimament. Sempre insistim en que les editorials tindrien de publicar exactament com està fet aquest LP. Amb els CDs abans passava, deien l'origen, si era analògic, després si l'havien convertit a digital, en fi, tot el procés. Últimament els LPs no ho expliquen massa i me sembla que ens estan donant gat per llebre en moltes ocasions, no ho sé, no ho tinc massa clar. No puc opinar, perquè no, i menys d'aquest àlbum, perquè no tinc la versió d'LP, no? Però sí que n'he trobat algun exemple i a part de que, t'has de gastar molts més diners, doncs almenys que, com a mínim, la versió d'LP fos una versió totalment analògica, que és tal com realment s'han gravat a les grans versions, les grans peces i els grans àlbums d'LPs, i tal com és la manera que sona millor, perquè si tu l'has convertit ja en un CD, en una versió digital, després passar aquesta versió digital en un LP no té cap sentit, crec jo. Després d'aquest petit rotllo, anem per el que ens toca, que és la música de Martin Trichvall, i anem a escoltar Hoppe, la primera que entra en aquest àlbum, i la primera, número 1, i la que escoltarem primera també aquí al programa avui.

Com veieu, hi ha moments també una mica de pop, poder, de música pop, de rock i el que us deia, aquesta sensació dels sons aquests escandinaus. També música de temes cinematogràfics, no? de música per cine, que vol dir que és una música descriptiva i que, bueno, que representa moments on veiem unes imatges i la música ens acompanya. Anem per la segona composició d'aquest repàs que farem de les 15 que hi ha en aquest àlbum, que és el Floating.

Seguim amb aquest àlbum i el mateix Martin Tinbrell diu sobre aquest nou disc. Ho llegiré més o menys traduït el que ell explica. Diu, el nostre món està experimentant un canvi increïblement ràpid. La digitalització està canviant gairebé tots els àmbits de la societat i la nostra vida quotidiana. Amb aquest àlbum volia dissenyar un contrapunt de calma. Al mateix temps, també exploro nous mons musicals i aquí és on la música ens mostra el canvi. És realment això el que està fent amb aquest àlbum. Totes les, hem sentit dues composicions, anem per la tercera, que es diu In Motion, i veureu que manté aquests tocs tranquils, sossegats, alguns moments amb algo de música, un acostament a la música clàssica, però jo crec que alguna crítica que he llegit que no convenç massa. Aquest àlbum a mi realment m'agrada, m'encanta, el trobo molt relaxant i molt descriptiu. I crec que valia la pena portar-lo al programa i l'estem sentint. In Motion.

Estem escoltant l'àlbum de Martin Trickwell amb piano ell sol. L'àlbum s'anomena The Rocket, més o menys el coet, no? I que no sé massa què té que veure aquest àlbum, amb aquest nom, no sé si hi ha cap explicació, però bueno, així ho descriu ell, no? I realment la música no sé si és tan de coets, no? Anem per una altra peça que he seleccionat, que té bastant que veure amb la música clàssica, perquè ell mateix també diu que últimament ha escoltat molt de Chopin, de Grieg i d'Aaron Part, i bé, aquí jo crec que hi ha uns tocs que s'acosten amb aquesta peça, s'acosta molt amb aquesta música clàssica. La peça s'anomena Choice from the Past.

I deixarem aquest àlbum, precisament, poder, podrem averiguar el significat d'aquest nom d'aquest àlbum, The Rocket, amb la peça que porta aquest nom, que és l'última de les 15 que hi ha amb aquest CD, i que també, com us he dit abans, també podeu trobar amb LP. És una edició de Skip Records, feta aquest 28 de juny del 2019. Tercer àlbum en solitari de Martin Tingwell, The Rocket.

Deixem Martin Tickbell i el seu coet i anem per un àlbum d'ECM molt especial i molt diferent del que normalment ens té acostumats a aquesta productora alemana. És un àlbum que ha sortit el 20 de setembre del 2019 i porta per nom Ethan Iverson Quartet, amb Tom Harrell. L'àlbum s'anomena Common Practice, més o menys pràctica habitual, no? Dic que és molt especial perquè és un quartet format pel Ethan Iverson, el Tom Harrell, Ethan Iverson, amb alguna composició, n'hi ha dues amb aquest àlbum, de les 11 que formen aquest àlbum, i tocant el piano. El Tom Harrell, fantàstic, amb la seva trompeta, el Ben Street amb el contrabaix i la bateria l'Eric McPherson. Un quartet que s'ha juntat per donar-nos i per fer-nos un regal fantàstic, que és agafar composicions molt, molt antigues, molt clàssiques, algunes molt antigues, n'hi ha algunes dels anys 29, del 1929, i donar-li aquest so que sembla molt fàcil, que sembla molt, molt, molt, molt conegut, que ja hem sentit en altres ocasions, sobretot la majoria de peces són conegudes i les hem sentit, excepte aquestes dues que hi ha de l'Ethan Iverson, i que amb aquesta versió actual tocada, que va ser una gravació feta el 2017, en directe, després ho comentarem on va estar fet tot això, porta un aire totalment diferent, perquè estem parlant d'uns músics que estan acostumats a tocar tot tipus de jazz, inclús el free jazz. Sobretot l'Ethan Iverson, doncs, bueno, també ha tocat coses, el Ben Street també. En fi, són músics que porten una experiència brutal al seu darrere. El Tom Harrell jo crec que és un dels millors trompetes de l'actualitat. Podeu veure els seus currículums i tota la informació que necessiteu, és molt, molt fàcil d'accedir. Vull dir que la web de Tom Harrell és fabulosa, fantàstica. Hi ha una cosa que no he trobat mai amb els anys que porto mirant espais web de músics, que és un PDF amb on explica les 280 gravacions que té fetes. Vull dir que les explica perquè dona el nom, els músics, la portada de l'àlbum, les cançons amb els autors de cada una d'elles, l'any. És un PDF de 129 pàgines, increïble, que molts tindrien de prendre nota, i perquè avui en dia la informació ja sabeu que és bàsica, i que moltes vegades amb una explicació d'aquestes veus els camins que ha recorregut un músic i tot el que ha fet, tot i que això és d'una densitat enorme, perquè ja us parlo de 129 pàgines i les 280 gravacions estan explicades d'una manera perfecta, d'una manera increïble. Bé, doncs, Tom Harrell està en aquest moment amb 73 anys. Té alguns problemes amb una malaltia que a vegades fa que l'escenari estigui en una situació una mica incòmoda, però bé, podem gaudir d'ell tant en directe com amb aquestes gravacions. És un músic extraordinari. I, com us dic, són composicions que venen d'aquests moments clàssics del jazz, portades amb aquests músics actuals, amb versions que us agradaran. Jo crec que és un àlbum totalment imprescindible de l'ECM i diferent de tot. I ara hi ha alguna altra versió així, hi ha algun altre àlbum que porten ja unes portades similars, que el portarem també, que va sortir fa també un mes, no arriba un mes, que el portarem, que és d'un duo, i també va per aquest camí. Vull dir que l'ECM està abarcant una mica més, va ampliant el seu estil, per dir, no sé si ho dic bé, no? El seu concepte. Anem per...

la primera composició, The Man I Love, que és una peça conegudíssima de George i la Ira Gershwin.

Ja heu vist aquesta balada fantàstica on el Tom Harry, com us deia, fa una recreació brutal. Anem per la segona composició. Aquesta és una de les dues que hi ha amb aquest àlbum de 11 composicions d'Ethan Iverson. És un blues maquíssim i com us deia abans, l'àlbum està gravat en directe el gener del 2017 amb diverses actuacions que hi va haver al Village Vanguard de New York, i aquest àlbum està dedicat a la tutora antiga del local, Lorraine Gordon, que va morir fa un temps, amb 95 anys. És un petit homenatge que vam fer amb la que tenia aquest local fins a aquelles dates, que havia mort feia poc. Escoltem aquesta peça d'Ethan Iverson.

Aneu entrant en aquest fantàstic àlbum d'ECM. Precisament a ECM, a la seva pàgina web, que com tots sabeu també és una... és fantàstica, hi ha molta explicació relacionada amb tot aquest àlbum, com amb tots els àlbums d'ECM, i una de les, un dels trossets que m'ha cridat l'atenció dintre d'aquesta explicació és quan parla dels antecedents del perquè d'aquest àlbum. No sé si va ser el mateix Ethan Iverson que ho va dir, però perquè no ho diu massa clar aquí, però diu lo següent: si no aneu a cercar alguna cosa nova, potser no us heu d'implicar amb l'art. I a continuació diu: però en algun moment molts artistes intenten valorar la tradició i el seu patrimoni, i aquest àlbum és sobre aquesta tradició i aquest patrimoni. Realment és veritat, aquests músics tenen aquest patrimoni i ells l'expliquen d'aquesta manera. Anem per sentir una composició de Denzil Best que s'anomena We.

realment aquests músics, el coneixement que tenim d'ells, o que tinc jo d'ells, és més aviat d'un altre... No és d'aquest jazz que estem escoltant avui. I precisament aquesta singularitat fa que aquest àlbum tingui aquesta importància i que sigui tan agradable d'escoltar i que realment hi ha uns moments, hi ha molts moments, com per exemple el que hem sentit els últims trams amb la bateria d'aquesta peça última, de l'Eric McPherson, que aporten sempre tota la música aquesta que tenen de tants anys i aporten una versió diferent, amb la manera d'enfocar aquests estàndards i aquests clàssics. El Ethan Iverson és un músic i compositor jove, amb 46 anys, va néixer als Estats Units i té amb el seu currículum, ho podeu mirar, haver tocat amb gent com Billy Hart, el Tim Bird, Mac Turner, el Ron Carter, Charlie Haden, Larry Grenadier, Paul Motian, Lee Konitz. Només amb això ja veieu una mica per on va tota la música d'Ethan Iverson. Això ho explico perquè aquestes peces les coneixem, les hem sentit, però amb aquesta versió tan diferent, amb quasi amb el 90% de les que hi ha, de les 11 que hi ha amb aquest àlbum, val la pena tornar a gaudir d'aquestes músiques, algunes d'elles, com us he dit, molt antigues, del 1929 i més, i dels 50 i 60, però val la pena gaudir-les i tornar-les a sentir amb aquesta cosa d'aquests músics diferents. I, per suposat, el Tom Harley està, com aneu escoltant, extraordinari. Anem per la número 5 d'aquest àlbum, que és Sentimental Journey, que és una composició de Benjamin Homer, Wood Green, Liz Brown i ja està, de tres músics. Anant buscant el quart, però no hi és. Benjamin Homer, Wood Green i Liz Brown van composar el Sentimental Journey.

parlant també dels músics, us he dit abans, el Ben Street, aquest contrabaixista, porta també un currículum extraordinari, aproximadament uns 50 i pico àlbums gravats, amb molta gent, amb molts músics, amb Sam Rivers, Bon Monder, el Mac Turner, John Scofield, per exemple, també Billy Hart, el Danilo Pérez. En fi, la llista és enorme perquè el contrabaixista fa col·laboracions constantment amb molts músics, no? Algunes també amb l'ECM, algunes de fa un temps també portades amb l'ECM. Jo crec que hi és un músic també que té alguns moments de música d'avantguarda i de música de free jazz. Per tant, aquesta facilitat d'adaptar-se amb aquests estàndards, com per exemple el que sentirem ara, doncs és realment increïble i fa que aquest àlbum, bueno, tingui aquest valor. I sempre hi ha alguns moments que ho notes tot això, no? I amb aquesta peça que sentirem ara, per exemple, que és la Polka Dats and Moonbeats, que és una peça de Jimmy Van Heus i Johnny Burke, doncs també tenim un altre exemple, tant de tot el quartet, un altre exemple tan fantàstic de tot el quartet, amb aquest so que tenen ells a la seva vida, no? I que quan agafen una peça clàssica com aquestes que estem escoltant, es converteix en una peça mestra. Anem a sentir-ho.

I, com us deia abans, la segona composició que hi ha, de les dues que hi ha d'Ethan Iverson, és la que anem a escoltar ara. La peça s'anomena Jet for Technic, i torna a ser una espècie de blues molt maco, i aquí jo ho poso perquè són les dues que hi ha que estan dintre de tots aquests clàssics que anem sentint i que són composicions d'ell, del pianista, i que poden estar perfectament integrades amb aquest àlbum, i estan integrades perfectament amb aquest àlbum. I, bueno, amb això també ell, l'Ethan Iverson, demostra doncs la seva capacitat com a compositor, que està demostrada en molts àlbums més, no només aquí. Aquí és quasi un joc, això, no? Pensem que és una gravació feta al Village Vanguard del 2017 en directe, i això també té un valor afegit. Anem per Jet Front Technique.

I acabarem aquest repàs d'aquest àlbum del Ethan Iverson Quartet amb el Tom Harrell, que s'anomena Canon Practice, que us recordo és un ECM que ha sortit aquest 20 de setembre del 2019. La referència ECM, si el voleu buscar, és 2643, i us recomanem totalment. Passareu uns moments fantàstics recordant aquestes composicions, moltes conegudes, algunes no conegudes com les dues que hem escoltat de l'Ethan Iverson. I l'última que us vull posar és I Am Getting Sentimental Over You. És una peça de George Brassam i Ned Washington, i la poso perquè cap al final hi ha primer tota una zona meravellosa del Tom Harrell, i cap a una mica més del meitat, cap al final, hi ha uns tocs de piano increïbles del Ethan Iverson que demostren tot el que hem estat comentant d'aquest àlbum, de que aquest home està aplicant amb aquestes composicions, amb aquests estàndards i amb aquests clàssics, està aplicant un freseig, una manera d'explicar-ho molt actual. Tingueu compte d'aquests tocs que us dic de piano cap al final, i veureu com d'expressiu és l'Ethan Iverson, i inclús quasi com a minimalista, però també que porta aquest swing, que porta tot l'àlbum, no deix mai el swing, però fa aquestes notes especials i diferents. Us recomanem, com us dic, Ethan Iverson Quartet de l'ECM d'aquest setembre del 2019.

deixem aquest extraordinari àlbum i anem per un àlbum que feia un temps que ja tenia per programar, però a vegades la combinació no anava massa bé, no? Aquest àlbum és un àlbum de música de jazz molt contemporània i molt especial, molt, molt especial. Crec que recordar que els 3-4 últims àlbums d'aquesta autora, que és la Yelena Ekimov, els hem posat. Aquest és l'últim que jo tinc coneixement i que tinc, doncs, no, d'ella. És un àlbum del 2018. Amb ella l'àlbum s'anomena Yelena Ekimov, Paul McCalders, Eric Andersen i Peter Skirne. I l'àlbum s'anomena Desert. A la portada hi ha un oli, un quadre d'un desert amb unes certes ondulacions, i segons explica la mateixa Yelena, està dedicat a això, a la música del desert, a la música del desert d'Aràbia, que diu que ella no hi ha estat mai, però que sí que sap que té una relació amb el fet de que té una mica de sang persa, i que, doncs, dintre d'ella, doncs, tenia la necessitat de fer aquestes músiques dedicades a aquests deserts. Ja veieu que els músics són extraordinaris, i la música de Yelena Ekimov no és mai fàcil. És una música molt difícil, molt complicada, i que amb tots els altres àlbums també ho hem explicat i són així. Però realment és una música impressionant i que fa el que sempre diem, no? Que aquests personatges que apareixen de tant en tant fan que la música de jazz avanci. I jo crec que també fa una altra cosa, que aquests músics que l'acompanyen, aquest quartet que l'acompanya, o aquest trio que l'acompanya amb ella, s'hi trobin de meravella i expressin el màxim que saben com a músics. No parlem de qualsevol músic, estem parlant del Paul McCalders, que porta l'oboe, el corn anglès, el saxo soprà i el baix clarinet. L'Eric Andersen no cal dir-ho, amb el seu baix, i el Peter Skirne tampoc cal dir-ho, amb la percussió. Recordeu que el passat dia vam estar escoltant unes coses molt clàssiques del Peter Skirne, amb aquell àlbum fabulós, amb aquells 3 dies del Garzone. Doncs aquí és una altra història diferent completament, no té res a veure. Entrem amb les sensacions d'aquest àlbum i escoltem un treball fantàstic, totes les composicions, les 11 que ja són d'ella, com és lògic, i la primera s'anomena Beduins.

Ja veieu com va la història, una música complexa. Yelena Kenoff va néixer a Moscou, va estar estudiant al Conservatori de Moscou i amb altres escoles musicals des dels 5 anys, pràcticament, o des dels 4, diu la seva història. I després del 1987 d'escoltar David Booker amb el seu concert mític que va fer a Moscou, va intentar ja portar algunes de les seves composicions amb músics locals i la cosa es va complicar. Els músics locals no entenien, no ho tenien fàcil, no sabien com interpretar aquesta música tan complexa de la Yelena. I això mateix diuen els músics que l'acompanyen en aquest àlbum, diuen que no ha sigut fàcil i que tant l'Andersen com el Peter Skirne, en una entrevista que van fer després de gravar Desert, aquest àlbum que estem escoltant, doncs també van dir això. La qüestió és que després, el 1991, se'n va anar als Estats Units i aquí va començar tota aquesta història fantàstica d'ella, amb els seus esforços deixant 3 fills a Rússia, recuperant-los després, i al final tindrà ja aquests sensacionals àlbums editats als Estats Units amb aquests grans músics. Anem per la segona que escoltarem, que és Mirage, on hi ha una exhibició total de la Yelena Kenoff.

I Elena Kenoff diu sobre aquest àlbum que volia parlar sobre els beduïns, volia conèixer com és que han aconseguit canviar amb el temps, trobar amb aquests canvis de temps, trobant la llibertat en condicions tan dures. Volia plasmar la veritable ànima dels beduïns. Nosaltres el que volem és posar la màxima música de Elena Kenoff i aquest quartet fantàstic, i ara escoltarem Dansa, alguna de les la quarta composició d'aquest àlbum, i la número 10, Garden of Eden, que hi ha uns emocionants solos d'ella amb el piano. I després ja acomiadarem el programa.

fantàstica Helena Yekimov amb el seu àlbum Desert. L'Edu està del control i, com sempre, Ramon Robuster, que sigueu bons i, sobretot, escolteu jazz.

Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.

Salutacions a tothom, una altra setmaneta més, no? Sembla que repetim, no? Repetim música, repetim nostàlgia, repetim com cada setmaneta aquí, escoltant, recordant temes amb alegria, no? Recordant bons temes que es portin, com dic sempre, bons records, no? Perquè a vegades escoltes algun tema i llavors dius, ostres, això em fa recordar coses que no tenien que haver passat, tot allò, no sé. Jo crec que no, crec que dic sempre intento, doncs, que la música que escoltem sigui sempre bons temes, que ens portin bons records, bona alegria, bons moments, no? I recordo, ostres, però sí, aquella excursió que vam fer a tal banda, escolta, i llavors es va fer famosa aquesta cançó o d'allò, no sé, que, temes que, com dic sempre, que portin bons records aquí a la nostàlgica, a la Fills Ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada. Pep Cosidó, que us comença amb un tema que la música de Roy Edsel, segurament que recordareu el senyor de la trompeta, Roy Edsel, que això era música, no era, normalment no era cantada, no, només era música. Un tema que es deia Orfeo Negro,

Orfeo Negro, la trompeta d'en Roy Edsel, una de les trompetes potser també 60-70, no? Aquest era un senyor molt escoltat, no? A veure si va haver com una d'allò de costum, no? Doncs, hi havia en aquella època diverses famosos, no? De la trompeta, i aquest era un d'ells. Continuem amb una senyora. Aquesta senyora també era d'algú de folk, em sembla, era música folk, no? La senyora Joan Baez, recordeu? Aquella de l'època de l'època com de Bob Marley, em sembla que hi havia, i Bob Dylan, i aquesta gent així que anaven una miqueta el que era la música, doncs, que defenia el que era les costums dels pobles, no? Recordeu? La senyora Joan Baez, amb un tema que també molt conegut. S'han fet també moltes versions d'aquest tema que es diu Gràcies a la vida.

Gràcies a la vida, senyora Joan Baez, una cantant molt famosa, música folk, no? Música com aquesta versió, una versió doncs, de la Violeta Parra, no? Segurament que aquesta cançó també l'haureu recordat, perquè era començaments dels 70, doncs es van escoltar moltes cançons d'aquest estil, no? Hi havia un moviment d'aquell folclòric molt, molt gran, no? Per aquí també, i l'havíem escoltat, temes com aquest. Un senyor que també triomfava a començaments dels 70, no? El senyor Gilbert O'Sullivan, aquest també tenia molts temes, eh? Aquest també vam escoltar bastants temes. Aquest potser és el primer que vam escoltar d'ell, un tema que es deia Alone Again, recordeu? Que també em sembla que la traducció és una altra vegada sol, i després entre comilles, entre parèntesis, naturalment, no? O sigui, una altra vegada sol, naturalment.

Una altra vegada sol, naturalment, no, senyor Gilbert Sullivan, un de tants temes tan coneguts i tan ballats. Aquest era el que el va donar a conèixer aquí, eh? Després ja va tenir altres temes, jo l'hem escoltat en més d'una versió, més d'un tema, doncs, el senyor... Em sembla que encara actua, eh? O sigui que ja, si aneu per allà, em sembla que per allà, juntes, allò de Las Vegas, aquells, el circuit aquell de... em sembla que per allà encara fa alguna de les actuacions que està acostumat a fer. Temes normalment quan si el veies amb algun d'allò, amb alguna actuació, doncs normalment sempre està tocant el piano, eh? O sigui que no és dels que canta dret, no? O sigui que segurament que el recordareu. Temes molt macos, molt macos. Ara una altra, aquesta ens ve d'un senyor que em sembla que aquest també va ser, era famós a Sud-amèrica, també va venir aquí, el senyor Jairo, no recordeu? Aquest també tenia temes com aquesta, Tu alma golondrina.

Tu alma golondrina, no? Un tema molt maco, molt romàntic, eh? Del senyor Jairo, una de les primeres cançons. Aquest era un de tants cantants que van venir de Sud-amèrica, no? I aquest, doncs, les primeres cançons que va enregistrar aquí a Espanya, no? Era del 70 al 74, el senyor va gravar diverses cançons, va gravar un disc o dos, no sé què gravaria, no? I era, aquesta era una de les primeres cançons que va gravar aquí a Espanya. Continuem ara uns senyors que van gravar a Amèrica, van triomfar també durant molts anys, els senyors de Redbone, no? Segurament que recordeu aquests senyors. Un tema dedicat a una noia, no? Quasi bé tots els cantants i tots els conjunts, no? Un, dos, hasta tres noms de noies tenen en el seu repertori, no? Els senyors de Redbone, aquest que deia Maggie,

Maggie, els senyors de Red Bull, també una noia que devia ser molt explosiva, no? Perquè bum bum, no? Bum bum Maggie, no? Deien, segurament que també l'heu recordat, aquesta cançó, no? Aquestes, aquests senyors, totes aquestes cançons, doncs, les vam arribar a escoltar totes bastant bé, no? Eren temes mogudets per passar l'estona, no? Un tema que l'hem escoltat amb la versió original, l'hem escoltat per la Marisol, l'hem escoltat diverses versions, un tema que es diu Corazón Contento, recordeu aquest tema? Aquest tema l'hem escoltat perquè era un tema, doncs, per moure una mica, per animar una mica el cotarro, no? Els senyors de los tres sudamericanos, l'escoltem avui, el Corazón Contento.

Els senyors de los tres sudamericanos, un tema molt godet, un tema que l'hem escoltat més d'una vegada, més d'una versió, el corazón contento, eh? O sigui que era un tema, doncs, que qui no el té content el cor escoltant...

Xerxan, em sembla que a últim moment els hi hagi caigut el micro al mar, no? Recordeu aquesta cançó? També era de les primeres, vaja, del senyor Albano, que era el senyor, doncs, que... Sí, es va casar amb la Romina Power, que era la filla d'un actor, no? Recordeu? Va bé, després, sí, va bé tenir, doncs, molts èxits amb ella, amb la seva dona, doncs, però aquesta era quan encara anava en solitari. La que cantava en el club, que alguna no era la seva dona, era una noia que es diu Milva, em sembla que també era, no sé si era gaire famós aquí, no? A Itàlia, pel que la posen, a Itàlia també era més famosa com aquí, podia ser, no sé, la Maciela o una d'aquestes. Continuem ara, una cançó que aquesta sí que és... Sí que és l'original, no? Aquell senyor Luis Aguilera, recordeu? El senyor Luis Aguilera va tenir molts temes molt macos, també. Un dels potser el primer tema, el que el va donar a conèixer aquí, el senyor que després s'han fet moltes versions, també, de Quan de salir de Cuba,

Cuando salí de Cuba, el senyor Luis Aguilé, aquest era potser no, la cançó que el va donar a conèixer aquí a Espanya, no? Aquest senyor, doncs, resulta que era com tants que havien, que van venir d'allà, de l'altre lado del charco, que en deien, no?, de Sud-amèrica, doncs, aquí es van fer famosos, ni van haver que anaven ni venien, ni van haver que es van quedar aquí, no van marxar més, no? Aquest era un d'ells, que va venir aquí, i aquí es va fer molt famós, i aquí, doncs, va estar bastants anys, fins que em sembla que va morir aquí a Espanya i tot encara. Uns que també escoltem de tant en tant, eh? Els senyors de Los Cinco Latinos, no? Recordem Los Cinco Latinos, eh? Cançons que també han sigut famoses i que aquí tenim el record, tenim la nostàlgia. Quiéreme siempre.

Quiereme siempre, sí, sí, estimeu-vos sempre, eh? No res re d'odiar ni de mal rancúnies i tot això, no, no porten a cap banda, no? Val més estimar-se, no? Com deien els cinco latinos. Ara, un tema que segurament que em donareu la raó, no? Quan es digui el títol de la cançó, no? Els senyors de Pequeniques, que també aquí als anys 60 i 70 doncs van fer molt famosos en versions i música pròpia, no? Doncs temes... aquest, la majoria de cançons en tenen alguna cantada, però la majoria era música sola. Pequeniques és un tema que segurament que em donarà la raó quan dic que el tiempo vuela.

El temps vola, eh? I vola, vola encara que no vulguem, no? Que ens en donem compte, no? Ja tornem a estar una altra setmaneta, no? Anar passant setmanetes, eh? I anar recordant temes, temes com aquests que ara ens porta. Aquest és un dels últims, ja quasi bé a començaments dels 80, ja? La senyora Barbra Streisand, segurament que la recordareu. Sí, aquesta senyora també va ser molt famosa, no? També té, havia sigut, ho era, ho és, és actriu, no? I a part de cantar, doncs, deien que era el petit Orfeo, no?, de les pel·lícules, perquè la veritat, deien, jo no, jo ni entro ni surto amb això, no?, però deien que no era, però la veu sí. La veu de Barbra Streisand, moltes guapes la voldrien tenir, eh? Aquesta la canta amb el senyor Barry Gibb, segurament que recordareu, que era, em sembla que van ser parella, eh? Era un dels germans de Bee Gees, em sembla que aquest anava per solitari moltes vegades, i van fer aquest tema tots dos, un tema que es diu Guilty, no? O sigui, culpable, la senyora Barbra Streisand.

culpable, la senyora Barbara Streisand, no? Aquest tema molt, molt maco, molt romàntic, aquest tema, acompanyat del Barry Gibb, no? Que era, em sembla que havia sigut parella d'ell, era un dels germans Gibb, un dels germans de Vigis, no? Que era... A vegades em sembla que aquest anaven solitari, eren, a vegades sortien tots cinc, però encara que normalment fossin quatre, no? Aquest va ser també famós, en solitari. Un tema també molt, molt maco, molt romàntic. I ara, doncs, un tema que també és dels anys 70, La senyora Maciel, que no... Masses cançons tampoc, no, potser no vam escoltar d'ella, no? Però aquesta segurament que la recordareu també, la Maciel, en el seu apogeo, no? Aquesta cançó, Brindaremos por él...

Brindaremos por él, la veu de Maciel, no? Un tema doncs, que també la vam escoltar als anys 70, no? Aquesta senyora doncs, també va ser una mica revolucionària, no? També cantant, eh? I temes com aquest doncs, també van estar a la palestra, no? I vam estar escoltant temes doncs, que en el seu moment van ser doncs, actualitat i avui, doncs, com tots, són nostàlgia. Com aquest, l'últim que ens cap ja, el senyor Joe Dolan, eh? Recordeu el Joe Dolan amb la seva Crazy Woman?

Crazy Woman, no? Dona Bojo o algo així, no? Segurament, segurament que aquesta l'heu recordat també, eh? Aquesta era mogudeta, aquesta era per ballar, aquesta era l'únic, l'últim tema que ens cabia amb aquesta nostàlgia de Calafell Ràdio, avui el 107.9 de la freqüència modulada, no? Ja sabeu, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre, els diumenges de 9 a 10, de 10 a 11 del matí, temes que han sigut actualitat, no? I que doncs avui els recordem 50 o 55 anys després. Ja sabeu, espero que hàgiu passat molt bona hora, que siguin sempre bons records i que tingueu molt bona setmana.